Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre...

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

pensen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar.

vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: type.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, mai firmo paper.

0: lo sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys.
2: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
3: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I Arenys de Munt, al costat del pàdel, a la zona esportiva.
2: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
3: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Els mocadors tenen una història sorprenent que va molt més enllà del fet de sonar-se el nas. Una curiositat poc coneguda és que durant segles van ser un dels objectes més carregats de simbolisme social i emocional. A l'Europa del Renaixement, fins ben entrat el segle XIX, els mocadors de tela s'utilitzaven com a instruments de comunicació silenciosa. En un temps en què les normes socials limitaven les mostres públiques d'afecte, especialment entre enamorats, un simple gest amb un mocador podia transmetre un missatge complet. Per exemple, deixar caure el mocador accidentalment era una manera subtil i perfectament entesa d'iniciar una conversa amb algú que interessava. Agitar-lo lleument des d'una finestra o des d'un balcó podia significar comiat, salutació o fins i tot una declaració d'afecte. A més, les dames sovint perfumaven els seus mocadors amb essències florals. D'aquesta manera, quan els entregaven a un cavaller com a record, l'aroma n'evocava la presència. Amb el temps, els mocadors també van adquirir un valor pràctic i higienista, especialment a partir del segle XX, quan van aparèixer els mocadors d'un sol ús. Tot i això, el mocador de tela continua sent, en moltes cultures, un objecte carregat de tradició, elegància i, sorprenentment, un llenguatge propi que ha travessat els segles.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Ràdio Arenys.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Els satèl·lits de Saturn. Saturn té una gran família de satèl·lits. De fet, darrerament n'hem descobert molts de cop i ja anem per uns 230 satèl·lits descoberts. 7 d'ells són prou grans com per tenir forma esfèrica. Un és Tità, el segon satèl·lit més gran del sistema solar després de Ganímedes. I Tità és l'únic que té una atmosfera al seu voltant. De fet, podríem parlar que Saturn, vist una mica a l'engròs, té milions i milions de satèl·lits, si considerem que les partícules que formen els anells són petits satèl·lits. Però bé, parlant una mica més seriosament, en té uns 200 i pico, que són bastant més grans. Com en el cas de Júpiter, els satèl·lits de Saturn es poden dividir en diferents grups. En primer lloc, tenim a Tità, el més gran, massiu i amb una densa atmosfera. Després tenim satèl·lits mitjans gelats. Són de mida mitjana, amb una superfície gelada i tenen molts cràters. Aquí trobem a Mimas, Encelade, Tetis, Dione, Rea i Hiperió. Després tenim satèl·lits en els anells. Són petits satèl·lits que es troben dins dels anells del planeta i creen regions aparentment netes de material. La seva gravetat ha buidat aquelles zones. Trobem satèl·lits d'aquests com Pan, Dafne i algun altre. Després tenim satèl·lits pastors, que són satèl·lits amb òrbites properes al sistema d'anell dels planetes i que contribueixen a modelar l'estructura dels propis anells. Aquí trobem a Prometeu i a Pandora, que ajuden a modelar l'anell F. Després tenim satèl·lits troians. Són satèl·lits que orbiten a la mateixa distància de Saturn, però a 60 graus pel davant o pel darrere d'algun dels seus grans satèl·lits. Aquí trobem a Teles, Calipso, Tetis, Dione, Helena i Pòlux. També trobem satèl·lits corbitals. Són satèl·lits que comparteixen la mateixa òrbita, per exemple, Janus i Epimeteus, que intercanvien les seves òrbites sense arribar a xocar. És a dir, un s'acosta molt a l'altre i el que anava davant passa darrere i el que va darrere passa davant. Com veiem, doncs, hi han molts satèl·lits diferents al voltant de Saturn.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. En uns minuts està previst que comenci la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez davant el ple del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Ho farà en plena investigació del cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calama i de la sentència que condemna a 24 anys de presó el seu exministre José Luis Ábalos. Sánchez no només toparà amb les peticions de dimissió del PP i de Vox, sinó també amb els retrets dels seus socis d'investidura. Per la seva banda, Esquerra i Bildu reclamen que ompli de contingut el que queda de legislatura, mentre que Junts reclama eleccions anticipades i el PNB situa el llindar de la continuïtat en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I els bombers han atès 175 serveis durant la revetlla de Sant Joan durant la passada nit, segons ha explicat el cos d'emergències. Els serveis s'han concentrat principalment en petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com en actuacions preventives derivades de l'ús de material pirotècnic i fogueres. També s'han atès incidències puntuals relacionades amb la mobilitat i l'activitat pròpia de la revetlla. Els bombers apunten que, tot i aquest volum d'incidències, la franja ha transcorregut sense cap incident greu d'estat. I d'altra banda, es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis durant la jornada d'avui a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria dels municipis amb aquest risc es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat 4 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dilluns, coincidint amb aquesta onada de calor. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 43. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I d'altra banda, l'Ajuntament d'Olot vol poder presentar-se com a acusació en els casos d'ocupacions delinqüencials. Així ho diu l'alcalde Agustí Arbós, que seria un pas més per poder frenar un fenomen que suposa un problema per a la seguretat i la convivència a la capital de la Garrotxa, segons assegura Arbós. I tanquem amb els esports. En futbol sala, derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo per 5-4 amb un gol dels murcians quan només quedaven 5 segons per al final del partit. Demà, quart partit de la sèrie a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys, la primera en informació.

Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tot hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tot hora.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
3: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
2: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
3: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit la dreta, pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. I aquí a casa nostra els bombers de la Generalitat han rebut entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 d'aquest matí 1.407 avisos relacionats amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Com és habitual, han actuat especialment a les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria dels avisos han estat per incendis urbans, majoritàriament de contenidors o incendis de vegetació. El Servei d'Emergències Mèdiques, d'altra banda, ha traslladat 3 persones en estat lleu a l'hospital en un incendi d'habitatge a Badalona i aquest matí una vintena de dotacions treballen en un incendi forestal a la Sénia, que això sí, ja està estabilitzat. I al fil del tema d'incendis, es van activar el Pla Alfa per risc molt alt a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria dels municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Parlem també de cultura, perquè el Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i apropar així el servei de biblioteques públiques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys i una tercera per a equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà i anglès i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. I tanquem amb els esports. En hoquei patins, l'Igualada es proclama campió de l'hoquei Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final ahir a la pista del Liceo a la tanda de penals i remunteixi una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la Noia feia 29 anys que no aconseguien el títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, al Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
10: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93-795-0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93-795-9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit, la dreta pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor i li ha demanat que dissolgui les Corts Generals i convoqui eleccions. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, a la comarca del Segrià, durant aquesta revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'home va perdre la vida en un accident al camí de Conilles per causes que s'estan investigant. En un primer moment no es va localitzar cap vehicle a la zona, però no es descarta la implicació d'un altre cotxe en l'accident. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, la circulació de trens a l'R4 s'ha interromput entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:15 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. El vehicle ha quedat bolcat, però tots els ocupants han pogut sortir. Un d'ells ha quedat ferit de més consideració que els altres. L'operadora del servei Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. D'altra banda, recordem també que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria es concentren a la Noguera, al Segrià, a les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. També el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, avui caixa o faixa pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. A partir de les 8, els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo, Mi corazón en bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa. Salvatore Adamo, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
0: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
2: La que a mí me toca más en español es En bandolera, porque era una de mis primeras canciones de la maturidad, donde me rendo cuenta de la realidad de la

0: Salvatore Adamo.
1: És mi vida.
0: Nascut el 1943 a Itàlia, a la població de Comiso. Però ell és italo-belga, perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys.
1: És mi vida. És mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?
0: La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam.
1: És mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?
0: I què tal, com estàs, Coco?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de diverses emissores que emeten el programa. M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Bona memòria, Ferran. El tema New Country. Doncs es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El tema instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gal de Manresa. Quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

La cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole. Tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924, Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, Estats Units, i ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole, que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu, no som massa joves per saber que aquest amor durarà quan passin els anys.

George Benson i Judith Hill, el 2013, en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965, però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz, considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons com Ansiedad.

0: què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció. I tu, quien sabe por dónde andará. La confiança, el mal ús de la confiança que has tingut en una persona. Que lejos estás de mí. Quan l'altre ha actuat amb alevosia i malícia. Estàs de mi. Però ja sabeu que a mi m'agraden molt les anècdotes. Quan jo tenia uns mesos, la meva mare em cantava aquesta cançó de Nat King Cole, que feia molt poc que s'havia publicat i que es diu Cachito.
1: Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
0: La curiositat no és que me la cantés la meva mare, que això m'ho va recordar quan jo era més gran, sinó que, quan encara era més gran, em vaig assabentar que en aquell país, sota una dictadura, on totes les cançons havien de passar a censura, tots els textos, igual que els programes de ràdio, de televisió, les obres de teatre, els llibres.
1: Cachito, cachito, cachito mío.
0: Doncs aquesta cançó va estar prohibida una temporada a Espanya, perquè la ment calenturienta, podríem dir, d'un censor, va creure que el cantar Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, es referia al penis. Com diu aquell de l'APM, és de ser inútil, eh?

0: I més d'un oient deu estar pensant, aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa en el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió, la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un e-mail? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: Hola Albert, novament t'escric com a seguidor que sóc del teu programa, que tant omple les meves tardes de diumenge aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així, doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en una tanda de lents i gairebé a les fosques és molt dolça i bonica de ballar, agafat amb la noia o el noi, segons sigui el cas que t'agrada. Si la pots recuperar i posar, m'agradarà molt de sentir-la un cop més. Gràcies, Albert, i per si no tinc ocasió de tornar a escriure't en breu, doncs que les pròximes setmanes siguin molt bones per tu i per tots els cocos. Una abraçada, Ferran Herrera.

0: someone love me.
1: Hello, és un gran lantorro. Tell me how to win your heart. Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert, fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 el 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser i és It's a Rainy Night in Georgia de Brooke Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970.
2: Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: ens esteu proposant uns lents que faciliten molt les coses, eh? Brooke Benton, nascut a Carolina del Sud el 1931, ens deixava només amb 56 anys el 1988. Si t'agrada aquesta bona versió instrumental del clàssic de Gilbert Sullivan Clare, no la busquis, perquè no s'ha comercialitzat mai. Ens la va fer expressament pel programa un seguidor, un oient, José Ruiz, de Barcelona. La posem com introducció a la versió original que ens demana en Carlos Hernández per l'espai aquest dels lents. Ens diu: gràcies, Albert, per tants anys de música preciosa. Per ballar, la primera que vaig ballar amb una noia va ser Claire, de Gilbert Sullivan. Tenia 16 anys i és la meva esposa després de 52 anys junts. Gràcies i una abraçada virtual. Doncs me n'alegro molt, Carlos. Gilbert Sullivan havia nascut a Irlanda el 1946 i el 72 la revista Record Mirror el va situar com el millor cantant britànic masculí. Per fer Claire es va inspirar en la filla de 3 anys del seu representant, a qui li feia de cangur sovint. La rialla del final és de la nena, se l'estimava molt. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. D'altra banda, des de Junts, Míriam Nogueras ha demanat a Sánchez que deixi pas a un nou president socialista sense necessitat d'anar a les urnes, però el PSOE ja ha apuntat a la formació de Carles Puigdemont, que té al seu abast, dona suport a la moció de censura que vol plantejar el Partit Popular per aconseguir aquest objectiu. I a Rodalies, la circulació de trens a l'R4 s'ha restablert entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord després d'haver estat interrompuda al voltant d'una hora per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:15 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. Renfe ja ha informat que manté el servei alternatiu per carretera, de moment entre les dues estacions i amb parades intermèdies. I pel que fa a la revetlla, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Del total d'arrestats, 42 han estat per delictes contra el patrimoni, 14 per lesions, 26 per violències de gènere i 36 per altres fets. Pel que fa a la meteorologia, avui es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. Tenim també més successos. El conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui el Barça disputa el quart partit de la final de la Lliga CB amb l'obligació de guanyar per forçar el cinquè i definitiu davant del València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
4: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut a un nou viatge per la màquina del temps. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. Algú va dir... Una vida sense festes és com un llarg camí sense posades. Aquesta és la festa de la ràdio, la festa de la música, la festa de la comunicació.
2: Hola, Albert. Mira, sóc Maria Dolors, de Sant Andreu, i cada dissabte pues, t'escolto que estic assentada fent puntes de coixí. Mira, m'agradaria que em posessis alguna del Garth Brooks, qualsevol, perquè totes m'agraden.
1: Doncs, amb el teu permís, farem un petit recitalillo, perquè fa molt de temps que no sona en el programa, i Garth Brooks va ser important. Tot va començar amb aquesta cançó. Sometimes.

Aquest va ser el seu primer número 1. Corria 1989. If tomorrow never comes. Si demà no arriba mai. Garth Brooks, que té el rècord com a solista més venut a Estats Units, amb més de 128 milions de còpies venudes certificades. Nascut a Oklahoma el 1962. Jo crec que el seu tema més conegut al nostre país era aquest. Burning Bridge. Garth Brooks, molt gran. Yes.

Garth Brooks, que ha rebut 9 discos de diamant, superant els Beatles, que només en tenen 6. 71 milions d'àlbums més que Michael Jackson ha venut Garth Brooks, un rècord dels anys 90, a l'actuar per 1 milió de persones al centre del parc de Nova York. Diuen que és el solista més venut del segle XX, segons l'Associació de la Indústria Discogràfica d'Amèrica. Als 90 es deia que l'única competència de Garth Brooks era ell mateix. I possiblement la seva cançó més emblemàtica va arribar just al 1990, al començar la dècada. Era aquesta, The Dance.

0: aquí al Coco. Música de bon gust. Música que et fa sentir bé. En aquest cas, música de Garth Brooks, que teníem una mica oblidat i que, com us he comentat abans, va ser un cantautor de country realment reconegut.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però on està el piano? Sisplau, que passi a primer pla. És un piano màgic. Ah, aquí és el piano, per recordar-te que estàs escoltant qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Per la FM. Però moltes d'elles també en simultani per la tele, sí. Per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però molt millor, així ens pots imaginar. Això és la ràdio, imagina't el que vulguis. Només és ràdio, però ens agrada molt. Com el rock and roll. Com deien els Stones. Imagina't que estem a finals dels anys 80, que estàs preparant un viatge i quan prepares les coses que t'has d'endur, creus que has de gravar una cinta. Creus que és un element important per posar a la maleta, perquè el viatge és en cotxe, i en aquella cinta, quina cançó posaries? Si el viatge és llarg, segur que l'escoltaràs més d'un cop. Així que és una autèntica responsabilitat. Digue-m'ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Home, pensa que molts oients s'estan apuntant cada proposta per gravar aquesta cinta de veritat. Encara molts conserven cassets i tenen reproductor de casset al cotxe. Per exemple, la Puri Vila de Sabadell, que diu: jo posaria Another Day de Paul McCartney. És una cançó que em recorda la meva adolescència i, per tant, quan l'escolto, em sento feliç.

Another Day. Un altre dia. Una altra cançó per al nostre casset. El primer disc en solitari de Paul McCartney després de la separació dels Beatles. Gràcies, Puri, per la teva proposta. Bueno, evidentment, els que vau viure aquella època recordareu que hi havia molta expectació per descobrir què feien els quatre fabulosos de Liverpool per separat. I aquesta va ser la targeta de presentació de Paul McCartney, que havia anunciat l'abril del 70 la dissolució dels Beatles i que va publicar aquest disc abans d'un any, al febrer de 1971, al Regne Unit i pocs dies més tard als Estats Units. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Tarragona la Virtullador, que diu: jo posaria al caset la cançó d'Eric Clapton, My Father Eyes, els ulls del meu pare, perquè, a més, em recorda els ulls blaus del meu pare. M'agrada molt i segur que aquesta cançó em faria un viatge més maco. Doncs la punxem ara mateix des del seu àlbum Pilgrim de 1998.

Mario Falerais, els ulls del meu pare, el gran Eric Clapton. Ara estava recordant que va haver-hi un temps que per les parets d'algunes ciutats deien pintades Eric Clapton, el déu. Bueno, és que ha sigut un paio realment molt important a la nostra vida, i aquesta és la cançó que posaria la Virtu Lladó de Tarragona. Quina posaries tu? Per un viatge de dia o potser de nit? Per autopista? Per carretera secundària? Entre muntanyes? Amb corbes? La música sempre t'ajudarà. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com, que entre tots estem fent una cinta molt xula. Ara afegim la proposta, i aquí de moment ho deixem, en aquest espai, de l'Àngel Vera, que ens escolta i escriu des de Lleida. Què fan els cocos de la terra ferma? Ei! Diu que posaria No sobran los motivos de Joaquín Sabina, perquè diu la veritat del meu estat emocional d'ara mateix. Bueno, doncs mira, amb molt de gust, ara feia molt que no l'escoltàvem, també recuperem aquest tema que Joaquín Sabina va gravar l'any 2000 i del que es van vendre a Espanya més de 300.000 còpies.

0: los motivos.
1: Nos sobran los motivos, any 2000, Joaquín Sabina en directe, la cançó que posaria a la cinta de casset que estem fent entre tots, l'Àngel Vera, de Lleida.
2: T'acompanya l'Albert Mar.

My Way, que aquí es va dir a mi manera, és una de les cançons més demanades per als convidats d'aquest programa, conjuntament amb el Mediterrani de Serrat o el Ne me quitte pas de Jacques Brel. Quan els enganxo per sorpresa i no saben que els hi faré aquesta pregunta, la majoria es queden en blanc i recorren, doncs, a un d'aquests tres títols. I la Maite, que ens escriu i escolta des de Granollers, on sabem que tenim molts amics. La Maite ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, bon dia, Albert, us vull felicitar per aquest gran programa, per aquesta gran veu del seu conductor professional. Bueno, avui no gaire bona la veu, però en fi, són gajes de l'oficio, que diuen, eh? Diu, una cançó que m'acompanya sempre és My Way, i deixo a la teva elecció el cantant que l'interpreti. Maite, de Granollers. Yes, doncs, recentment, bueno, ha estat sempre recurrent al llarg de la història d'aquest programa, han sonat les dues versions més demanades de la cançó més demanada del My Way, la de Frank Sinatra, que estem escoltant, o la fantàstica versió que va fer en el seu moment la Nina Simone. And now, the end is near, and so I've got to face the final curtain. Per cert, que el 1999, quan encara no era possible escoltar ni molt menys descarregar música d'internet, van publicar el primer volum triple CD del Cocodrilo Club, i em va costar molt aconseguir el màster d'aquesta versió de Nina Simone, que estava descatalogat des de feia molts anys. I en aquest país, els discos descatalogats en aquell temps eren molt difícils de trobar, a no ser que fos per casualitat en un mercadillo. I aquesta va ser una de les joies que va incloure aquest triple CD, del que van vendre més de 50.000 còpies. Es va anunciar a tot Espanya per televisió. I era, bueno, dintre de les cançons de les que em van poder atorgar els drets, la llicència per incloure-les, doncs una mostra del que sonava en el programa de ràdio i també a la discoteca estable de Barcelona, Cocodrilo Club. Ara, aquest disc també és molt buscat perquè està descatalogat. Es van caducar els drets per utilitzar aquestes cançons ja fa molts anys. S'ha convertit en un disc de culte dins d'un programa de culte, que és aquest per molta gent, perquè des de l'octubre del 93 que ens vam posar en marxa, hem passat per molts horaris, alguns molt marginals d'audiència, hem hagut de canviar d'emissora, de punt del dial. Per tant, abans de que existissin les xarxes socials i fos habitual connectar-se a internet, molts oients ens buscaven per tot arreu en diferents horaris fins que ens trobaven. I per sort, encara estem aquí. Doncs, Maite, de Granollers, com que aquestes dues versions han sonat recentment, la de Frank Sinatra i la de Nina Simone, si et sembla, escoltarem la versió realment original, que, bueno, ja coneixeu la història. Era de Claude François, la lletra no tenia res a veure, es deia com d'habitud, com de costum, i Claude François va tenir molt mala sort a la vida. Va tenir molta sort professionalment, perquè era tota una estrella, especialment a França. Ell havia nascut a Egipte el 1939, però va morir el 1978 a París, electrocutat. De la manera més tonta. S'estava banyant, va veure que una bombeta del quarto de bany s'apagava com si estigués mal enroscada, i ell, mullat, va posar a peu i va anar a enroscar la bombeta. I es va quedar electrocutat. Però abans ens havia deixat aquesta cançó, que en cert moment Paul Anka estava treballant per Frank Sinatra i estava per Europa buscant cançons que pogués adaptar la veu, no? Que li deien la veu a Frank Sinatra. I li va comprar els drets de Com d'habitud, com de costum, per fer el My Way, que després es va convertir en la cançó més famosa de Frank Sinatra.

I aquesta cançó, com d'habituda, o oh My Way, a mi manera, això ho sap poca gent, està directament vinculada amb la cançó Life on Mars, amb interrogant, hi ha vida a Mart, del gran David Bowie. Bueno, segons sembla, és una venjança artística, perquè Bowie va crear la cançó com una paròdia i una resposta a la frustració de no poder adaptar la cançó francesa original com d'habitude. I les dues cançons comparteixen una estructura d'acords similar. A David Bowie, a finals dels anys 60, li van demanar escriure la lletra en anglès per aquesta cançó com d'habitude. Va escriure una versió que es va dir Even a Fool Learns to Love, però va ser rebutjada i el projecte va quedar arxivat. Més tard, Paul Anka va comprar els drets a Claude François i va fer My Way. Llavors David Bowie es va enfadar molt i va escriure Life on Mars amb una estructura d'acords de piano similar per parodiar l'èxit de My Way. I mentre My Way és un himne una mica egocèntric sobre la vida, Bowie va transformar aquesta melodia en Life on Mars, una cançó plena d'imatges surrealistes i crítiques socials que agrada a molts cocos.

0: I com a plus afegit, en la gravació d'aquesta cançó de David Bowie, el piano el tocava Rick Wakeman. Que gran. La va publicar el 1971 en long play i dos anys més tard, el 1973, va ser single. Hi ha vida a Mart. Algú va dir, pensa com un adult, somia com un nen, viu com un jove i aconsella com un vell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
1: Se está bien con la radio.
2: Això és Cocodril Club.
1: Quédate con la radio.
2: El programa revival de l'Albert Malla.

ara, les versions. You can never stop me loving you. Et sona aquesta cançó? You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. Sí o no? That's one thing you never do. Em sembla que sí, però que la recordes amb una altra lletra, oi? En castellà. You can look away when I pass by. Als anys 60, els èxits internacionals, alguns triomfaven molt més a Espanya, adaptats al castellà, que no sempre deien el mateix que la versió original, per qüestió de censura o perquè no encaixaven els acords o per qualsevol motiu, però és igual. Poca gent sabia anglès i a la majoria els hi agradava entendre el que deien les cançons. Aquesta és molt tendra, eh? You can never stop loving you. You can never stop me loving you. Mai no podràs impedir que

era Johnny Tillotson. You can hang the phone up when I call. I la van publicar al Sirex amb el títol de Que te deje de querer. En aquell temps tampoc existia internet ni tenien moltes dades, i el Sirex, com altres conjunts catalans o espanyols de l'època, feien aquestes versions, i la majoria ens imaginàvem o pensàvem que eren pròpies, que eren d'ells, no? Ara tot això ja ha prescrit.

0: lograràs.
1: Tu també l'estaves cantant, Coco?
0: Esto nunca
1: la veritat és que algunes d'aquestes versions al castellà estaven molt ben fetes, es venien més que les originals i agradaven més. Però el senyor que va publicar això originalment, que escoltàvem abans, era Johnny Tillotson, i aquest va ser el seu gran èxit.

Un dels avantatges d'aquelles cançons senzilles, encantadores dels anys 60, és que eren molt curtes. És a dir, que si alguna no t'agradava, tenies una miqueta de paciència i entrava una altra. Però ja que estem a l'espai de les versions, bueno, primer dic que aquest senyor Johnny Tillotson havia nascut a Florida el 1938 i va morir als 86 anys, el 2025,

0: I que en el seu moment aquí segurament també va ser més famosa la versió en castellà de Manolo i Ramón, el dúo dinámico.
1: Cuando estoy contigo.
0: I quan aquesta cançó estava de moda, Johnny Tillotson i el dúo dinámico, a més de la mateixa cançó, tenien en comú que els dos eren ídols d'adolescents.
1: Solo poesía.
0: Poesía en movimiento.

0: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
2: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
2: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
2: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
3: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: La pasta, un aliment icònic de la cuina italiana, té un origen que es remunta més enllà de les fronteres d'Itàlia. Tot i que moltes persones associen la pasta amb Itàlia, les seves arrels es troben a la Xina. Segons la història, Marco Polo, en tornar de la Xina al segle XIII, va portar amb si la idea dels fideus, que ja eren populars a l'imperi xinès des de feia milers d'anys. Tot i això, investigacions recents suggereixen que la pasta ja existia a Itàlia abans del viatge de Marco Polo. S'ha trobat una evidència arqueològica de pasta similar a Sicília, datant del segle XII, que podria haver arribat a través dels àrabs durant les conquestes a la Mediterrània. Els àrabs van portar tècniques d'assecatge de fideus, que van permetre la conservació i el comerç de la pasta. A Itàlia, la pasta es va perfeccionar i diversificar, donant lloc a les innombrables formes i receptes que coneixem avui. La primera menció escrita de la pasta a Itàlia es troba al llibre de cuina de Martino da Como al segle XV, on descriuen plats que són els precursors de les pastes modernes. Així, mentre la Xina pot haver influït, Itàlia és on la pasta realment va prendre la seva identitat cultural i culinària.
2: Radio Arenys. Radio Arenys.

els carrers sempre estan bruts. No hi ha dubte que patim una gamma massa extensa d'olors sense controlar. I alguns d'ells són massa intensos, tots

toca. Au, europeu, au. Au, europeu, au, toca més. Som un poble mal mirat pels vertaders europeus. Tenim oberts massa bars, massa menjars exposats, amb algunes parts innobles d'animals sacrificats.

mil corrente. Botem el foc a sovint, fem processons a Mansalva. Ho tenim tot ple d'esglésies, d'esglésiates i d'ermites.

Cal dir que d'uns anys ençà anem guanyant alguns punts i anem fent per corregir-nos de les lacres més notòries que poden dificultar la integració europea. No hi ha al carrer tanta gent, no es va tant dels espectacles, es veu més televisió, es compra més envasat el menjar, més congelat.

que són indústries xungues que s'han de reconvertir. Hi haurà més gent al carrer sense treball ni jornal. I això, mentre entrem a Europa, és un tribut a pagar. Les taronges i altres fruites tampoc podran ser venudes, perquè hi ha uns mecanismes compensatoris que de moment no permeten satisfer eixe mercat. La gasolina caldrà pujar de preu més que a Europa. En general, tot serà molt més car que ara fa un any. No pot ser que vinguin ara a passar l'estiu pensant els europeus que assajau

0: els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: La música més actual al 91.2 FM.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. 93 792 18 19, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
2: Ei, escolta! Dissabte 27 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Principal, la Coral L'Esperança canta per tu la cançó de la teva vida. Vine i gaudeix! Entrada gratuïta. Prèvia reserva al web del Teatre Principal.
0: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Ràdio Arenys.
9: Kibby, you want some peas and rice? Kibby, you want some peas and rice?
10: No!

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.
5: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
6: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys, la primera. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Give it up.
1: Ràdio Arenys.
2: Let's go, girls.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
6: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
7: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
8: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
7: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
8: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
0: Ràdio Arenys, la primera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze Safaja pel foc forestal que s'ha declarat al terme municipal. Es fa per una qüestió, sobretot, d'evitar la mobilitat. Protecció Civil precisament ha enviat una alerta als mòbils d'aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Abans ja s'havia demanat el confinament d'un càmping proper, tot i que el foc no avança en aquella direcció. Hi ha mobilitzades 25 dotacions terrestres a bombers i 6 mitjans aeris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment el dret, on a hores d'ara hi ha la part més activa d'aquest foc. Primerament s'han prioritzat les descàrregues del flanc esquerre que anava en direcció al municipi i la cua està ancorada a la carretera, que precisament també està tallada al trànsit. Precisament per aquest perill d'incendis es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat, precisament ja no pels incendis, sinó per la calor, 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts, coincidint amb aquesta onada de calor. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides sobretot entre Ponent i l'Empordà. I repassem en successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. Finalment, aquest dimecres a la matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. I parlem en política, ja que el Ministeri d'Educació espanyol ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat en la franja del 0-3 i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que és el que ja s'està aplicant a Catalunya. També recull els 22 de primària i els 25 a secundària que apareixen al projecte de la llei que està tramitant al Congrés. I passem en plana cultural, ja que les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça de forma exitosa el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i acabat la seva actuació amb el 7 de 9 en folre. En canvi, la colla joves Xiquets de Valls han tancat també una gran actuació amb el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Molt bon dia a tots els oients, que pacientment espereu setmana rere setmana que us expliquem històries i que les amenitzem amb música. Fets que van passar ja fa molt de temps i que ens agrada recordar any per any. La setmana passada vam acabar amb 1973 i aquesta encetem 1974. Per nosaltres s'acabava sense saber-ho encara el temps de la dictadura, però potser perquè estàvem al final, el règim ens ensenyava la cara més dura i més fosca.

0: L'any 1974 era un any de canvi i d'incertesa. El món encara patia les conseqüències de la crisi del petroli iniciada el 1973, amb pujades de preus, restriccions energètiques i una economia occidental tocada. Als Estats Units esclatava definitivament l'escàndol del Watergate, que acabaria provocant la dimissió del president Richard Nixon l'agost d'aquell mateix any. Un fet històric sense precedents. A Europa, el Regne Unit, vivia inestabilitat política i vagues, mentre que a Portugal la revolució dels clavells posava fi a la dictadura. A Espanya, el franquisme entrava en la seva etapa final, amb una societat que començava a intuir el canvi.
1: I malgrat tot, culturalment, era un moment vibrant. El pop i el rock dominaven les llistes. ABBA guanyava en Eurovisió amb Waterloo i començava a consolidar-se una cultura juvenil global marcada per la música, la moda i una necessitat clara d'evasió. El 1974 era, en definitiva, un any de crisi política i econòmica, però també d'explosió creativa i sonora. Ara què penso, per cert, i la nostra urbanitat?
0: Ah, jo ho pensava.
1: Ai,
0: ja.
1: Sí, noi,
0: ja
1: sí.
0: Ho tenia en ment, pensava, ara li diràs.
1: Bon dia, Anna Cucurull.
0: Bon dia, Montse Comí.
1: Molt bon dia, Joan García.
0: El nostre tècnic i director musical. Bon dia.
2: Brillante en los ardientes caminos del imperio americano, a través de la herida que sangra en la frontera del desierto. Un salvaje, un indómito, un auténtico tonto.
0: La pubilla d'aquell any va ser Elisa Palau i Pont. L'Elisa, que sempre recordarem quan la seva mare, la Ramona Palau, la cridava. Elisa! Iau, la noia anava corrents cap a buscar la mare. Música mestra, que hem de començar.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: El 1974, The Rubettes, una banda britànica formada el 1973 i coneguda per la seva imatge de vestits i gorres blanques, consolidaven el seu èxit després de Sugar Baby Love, amb aquest tema que acabem de sentir, Jukebox Jive, escrit pels seus productors Wayne Bickerton i Tony Waddington i publicat per Polydor Records, que arribaria a número 3 de les llistes britàniques. La seva proposta combinava el glam rock propi dels 70 amb una clara mirada cap al rock and roll dels anys 50, especialment en les harmonies vocals d'estil doo-wop, un ritme ballable i una clara vocació de les jukebox americanes, però produïda amb el so brillant i comercial del pop britànic de mitjans dels anys 70.
2: Es pot dir sense cap gènere de dubte que The Rubettes era una banda de glam rock?
1: Doncs la resposta curta és no del tot, s'ha de matitzar. S'acostuma a incloure els Rubettes dins de l'òrbita del glam rock perquè van aparèixer en el mateix moment, 1973-1974, compartien l'escena britànica, l'estètica cuidada i el format de cançó molt comercial pensat per les llistes. Però musicalment no eren glam pur, com en David Bowie, T-Rex o The Sweet. El glam més emblemàtic tenia també una càrrega teatral provocadora i fins i tot andrògina. Penseu en David Bowie. The Rubettes, en canvi, apostaven per una imatge retro, vestits blancs, gorres, però no trencadora. I musicalment estaven molt més vinculats al revival del rock and roll dels 50 i el doo-wop que no pas al glam contundent o al hard pop brillant de Sweet o de Slade. Ui, quan posem Slade, ja podeu tremolar, eh?
2: Doncs aturem-nos en el que preponderaven a l'escena musical europea en aquest moment, el glam rock, que va ser un corrent musical que va néixer al Regne Unit a inicis dels anys 70, aproximadament entre el 71 i el 75, caracteritzat per cançons directes, tornades molt enganxoses i una producció pensada per a l'èxit comercial, combinada amb una posada en escena espectacular. Maquillatges, plataformes, roba brillant i una clara teatralitat.
1: Oh, m'encantava tot això, eh? Sí. Aquelles cares pintades, aquelles malles brillants de brilli brilli.
2: Qui eren els d'aquí?
1: Bueno, és que ja, després ja ho comentarem.
2: No és que anaven amb els Banus, com els deien?
1: Ui, molt més modern, això, Anna, on vas a parar?
2: I després n'hi havia, sí, havia un altre... Me'n recordo els noms, però sí, ja me'n recordo. Musicalment, bevia del rock and roll clàssic, del pop i del hard rock lleuger, però simplificava estructures per fer-les més radiofòniques.
1: Entre els seus exponents més carismàtics hi trobem figures com David Bowie en la seva etapa de Ziggy Stardust, Mark Bolan en T-Rex, així com bandes com The Sweet o Slade. Tots ells combinaven una forta identitat visual amb himnes pensats per corejar, convertint els concerts en autèntics espectacles.
2: El fenomen s'explica també pel context social. El Regne Unit vivia una etapa de crisi econòmica, vagues i incertesa, i el glam rock oferia evasió, fantasia i una ruptura amb els rols del gènere tradicionals. Era provocador, però accessible. Comercial, però transgressió en la seva imatge. I el 1974 es trobava en el seu punt àgil de la popularitat, convertint-se en la banda sonora brillant d'uns anys marcats per la necessitat d'escapar de la realitat.
1: I Espanya, que era el que tu preguntaves abans? Doncs el glam rock a Espanya no va existir com una escena pròpia, amb una identitat forta entre el 1971 i el 1974. Hem de recordar que el país encara estava sota el franquisme, amb censura, control mediàtic i una indústria musical molt més conservadora que la britànica. Vaja, l'ambigüitat sexual, la teatralitat exagerada i la provocació visual del glam encaixaven molt poc amb el context polític i social del moment. Alguns artistes van incorporar elements estètics o sonors del glam, com en Tino Casal.
2: Aquest.
1: Aquest ja era sobretot de finals dels 70 i començaments dels 80. O en Miguel Bosé en els seus inicis.
3: Seré tu amante bandido, bandido.
1: Amb una imatge també cuidada i una certa ambigüitat visual. Tampoc no sabia si anava o venia, tot i que musicalment era més pop melòdic, no? El 1974 el mercat espanyol estava més dominat per la cançó melòdica, el pop lleuger i el rock progressiu incipient com el de Triana. Cada noche mi vida es para ti. També es consumia molta música internacional importada, de manera que el glam es consumia sobretot britànic, però no es generava amb força pròpia dins de l'estat espanyol.
3: La banda sonora de la nostra vida, any 1974.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem anat d'un estil a un altre, del glam a un rock més dur. El 1974, els americans Grand Funk Railroad van sorprendre amb la seva versió de Locomotion. Un èxit original de 1962, escrit per Carole King, que transformaven amb el seu estil potent i cridaner de hard rock, ple de riffs, de guitarres marcats i de ritme explosiu. La cançó, que arribaria fins al número 1 de les llistes nord-americanes, mostrava perfectament la capacitat de la banda de convertir un clàssic pop en un èxit contemporani i ballable.
2: Bé, aquesta notícia, escolteu-la bé. Que parlem de música, però de la música de casa nostra, del nostre petit municipi. El casal parroquial, organitzat pel grup d'escoltes pioners dins les festes de Nadal, es va celebrar un entranyable festival de cançó infantil que va animar la comunitat i va donar veu a moltes veus joves de l'època, dins d'un context en què la música era, per a molts, una forma d'expressió i trobada social. El primer premi va recaure en el nen Pere Jaume, de Barcelona. El segon premi va ser per al grup Jíbaras, format per Maria Rosa Rovira, Judit Gironès i Mireia Badosa.
1: Mira, les conec totes.
2: Ah, que les coneixem,
1: sí,
2: eh?
1: Tant,
2: sí,
1: són de la meva època.
2: Eh, que sí? Bueno, la meva ja no, però ja la recordo. El tercer premi va ser per al grup Pamboli, integrat per Isabel Roig, els germans David Raquel i Yolanda Giberta, i Joan Golf.
1: També els conec
2: també,
1: tots.
2: A tots són, els
1: de, són de la meva edat.
2: Sabem
1: any amunt, any avall.
2: També es van otorgar premis de consolació a Immaculada Puigverd, Maria Mercè, Maria Teresa Jaurés i Xavier Salvanyà.
1: Ah, aquest sí que aquest... no el coneixem.
2: No, eh, que no?
1: No, la ràdio no el coneix ningú.
2: No. Reconeixent així l'esforç i el talent de tots els participants, molt lligat a l'esperit de comunitat i de cultura popular que vivien moltes entitats de joventut del moment.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: Ell esdevé una metàfora de les societats sotmeses a règims autoritaris, com la dictadura dels coronels a Grècia o la dictadura franquista a Espanya, amb els seus pobles atrapats entre por i dolor, intentant inflar les veles per navegar cap a la llibertat. Una imatge molt potent que parla de la mateixa pena i esperança compartides entre tots dos pobles i del desig de veure's i avançar cap al mateix port. I m'agradava, perquè aleshores jo ja tenia consciència política i entenia perfectament la metàfora. I per mi, sí, efectivament, era i és un himne de llibertat.
1: Exactament. Sí, senyora, no hi afegeixo res més. Durant els primers anys 70, la censura del règim franquista a l'estat espanyol seguia molt estricta, especialment amb els missatges polítics i en llengües pròpies com el català. Això obligava els artistes compromesos a utilitzar metàfores o imatges poètiques per expressar crítiques o reflexions sobre la repressió i la manca de llibertat. Cançons que parlaven de por, de cadenes o de vaixells que navegaven. Sovint amagaven, sota una aparença lírica, un desig de canvi social i de fi de la dictadura.
0: El 1974, Llach va publicar I si canto trist, un disc que recollia cançons seves i on la peça que dona nom al treball és un bon exemple d'aquesta expressió metafòrica. Està inspirada en la condemna a mort d'en Salvador Puig Antich. Parla en paraules senzilles de dolor, de por, de memòria, però també de la resistència de les persones que, malgrat tot, estan lluitant. De fet, aquella cançó i d'altres del disc que van ser interpretades amb gran complicitat del públic, que vivia conscientment el context de repressió i de censura de l'època i que ho entenia perfectament, per molt que hi hagués censura.
1: Llach mateix havia passat 4 anys a l'exili a París per escapar de la prohibició que el règim havia imposat als seus concerts i cançons, després d'un inici de la carrera on la censura li va causar greus problemes. I va tornar a actuar al Palau de la Música de Barcelona el 2 de febrer de 1974, justament per presentar Ins i si canto trist. Aquell retorn va ser un moment molt important. No només va poder cantar de nou al seu país, sinó que ho va fer amb cançons carregades de significat social i polític, en un context de final imminent del franquisme, quan encara la repressió seguia ben present.
0: De veritat, Anna, que al llarg de les properes setmanes tindrem ocasió d'escoltar les millors cançons d'aquest disc.
1: Sí, sí.
0: Per mi, tan extraordinari. M'agraden totes, i quan dic totes vol dir totes. Però, mira, ara canviarem de registre per girar la vista i fixar-nos en el començament de la música disco.
2: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: El 1974, el trio femení americà La Belle, amb La Belle al capdavant, va sacsejar les llistes amb Lady Marmalade, un himne de disco i soul que combina ritme potent, harmonies femenines i una lletra atrevida sobre seducció i desig nocturn a Nova Orleans. Ah, amb aquella famosa estrofa en francès, "Voulez-vous coucher avec moi ce soir?" La cançó no només va ser un èxit comercial immediat, arribant al número 1 a les llistes nord-americanes, sinó que també es va convertir en un símbol de força femenina, sensibilitat i llibertat d'expressió, tot mantenint una actitud descaradament festiva i provocadora que definia l'energia del disc i del moment. Jo, a mi, en aquesta cançó hi ha un tros de la cançó que sembla que digui molta xocolata hi ha, No sé exactament el que diu, però a mi em sona molta xocolata que hi ha.
2: Hi havia molta xocolata.
1: Bueno, aquesta és la gràcia de no saber idiomes i així la imaginació pues va que vola.
2: Era el 23 de juliol de 1974... Badia Massabdi va morir a Zale, a Líban, lluny de les escenes vibrants del Caire que havien marcat gran part de la seva vida i llegenda. Nascuda com a Wadiha Massabdi el 1892 en una família libano-siriana, la seva trajectòria va ser tan intensa com els escenaris on ella mateixa va triomfar, des de buscar un futur entre París i Buenos Aires de jove fins a convertir-se en una de les figures més influents de l'entreteniment de l'Orient Mitjà.
3: Ma habitx el ra's el mubtazel. No, zaman kan ra's, kullu ra's bat. Ana nawa't el ra's, dakhalt alayhi espanyoli, dakhalt alayhi turki, dakhalt alayhi al'ajami, dakhalt ashan yibqa mush mumil.
1: Segur que fins aquí no sabeu de qui parlem, oi?
2: Potser sí, potser no.
1: Potser no. Qui era Badia Massabdi? A principis de la dècada de 1920, amb el Caire com a epicentre cultural cosmopolita, Badia va obrir el famós Casino Badia, o Casino Òpera, un cabaret que va transformar completament la dansa del ventre en espectacle professional. Allí va introduir coreografies, moviments molt més amplis, vestuari com de Hollywood i un ús escènic sofisticat que van convertir aquest local en una mena de Broadway del Nil, on es llançaven les futures estrelles de la dansa i el cinema egipci, com Samia Gamal i Taya Carioca, dues reines de la dansa del ventre i actrius, i on les varietats musicals i teatrals atreien molts turistes, intel·lectuals i també celebritats de l'època.
2: De fet, durant la Segona Guerra Mundial, el Casino Badia va esdevenir un punt de trobada inusual on militars, oficials, espies i societats cosmopolites es mesclaven entre les cadires i el fum del Margilé, cosa que va alimentar rumors i propaganda. La màquina nazi va acusar Badia de ser una espia britànica i traïdora per l'afluència de personalitats occidentals en el seu club. Quan Nasser va assumir el poder a Egipte, els temps van canviar. Els cabarets van ser perseguits i Badia va acabar venint al seu imperi i retirar-se al Líban, on va viure els darrers anys lluny de l'escenari que havia dominat durant dècades.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 1974, el grup britànic Paper Lace va publicar The Night Chicago Died, la nit que Chicago va morir, un single que es va convertir en número 1 al Billboard Hot 100 als Estats Units, va arribar al número 3 al Regne Unit i el 2 al Canadà. 1, 2, 3. La cançó, escrita i produïda per Peter Callender i Mitch Murray, és una narració dramàtica que ens situa en una nit fictícia, aquesta és la clau, fictícia, de 1920 a Chicago, ocupada pel mafiós Al Capone, i descriu un tiroteig entre gàngsters i la policia, vist a través de la veu del narrador, que recorda com la seva mare prega mentre la ciutat es troba en guerra i el seu pare, policia, torna finalment a casa sa i estalvi. Fins aquí la ficció. Ara, la realitat.
2: El cert és que els autors mai havien estat a Chicago quan la van escriure i van confessar que es van basar més en les pel·lícules de gàngster que en els documents històrics. Però és innegable que es basa en un fet que sí que va passar, la massacre de Sant Valentí de 1929.
1: Doncs vinga, va, la realitat. La massacre del dia de Sant Valentí va tenir lloc el 14 de febrer, clar, era Sant Valentí, de 1929 a Chicago, en plena llei seca, que prohibia la venda, producció i transport d'alcohol als Estats Units. Aquestes prohibicions van crear un mercat negre molt lucratiu que va donar peu al crim organitzat i a bandes que es disputaven territoris i rutes de contraband. Les prohibicions mai són bones. Aquell dia, 7 membres de la banda dels Moran van ser assassinats a trets davant d'un garatge al nord de Chicago, presumptament per ordre del famós gàngster Al Capone, que buscava eliminar la competència i consolidar el seu control del negoci de l'alcohol. Els assassins van arribar disfressats de policies, fet que va afegir dramatisme i confusió sobre tota la massacre. I l'esdeveniment va impactar tota la ciutat i es va convertir en un símbol de la violència sense control dels anys 20.
2: Aquells anys 20 dels Estats Units, coneguts com els bojos o eufòrics anys 20, estaven marcats per una combinació de prosperitat econòmica, innovació cultural i crisi social. Molta gent freqüentava locals clandestins, casinos i clubs nocturns, on es podia veure i socialitzar en secret, mentre bandes criminals com les d'Al Capone controlaven aquests establiments i generaven una atmosfera carregada de tensió i violència. La llei seca, lluny de frenar el consum, va alimentar conflictes armats, contraband i assassinats, fent ciutats com Chicago es convertissin en epicentres d'inseguretat i llegenda urbana. Una atmosfera que inspiraria després pel·lícules, cançons com La nit que va morir Chicago i una fascinació mundial pel món dels gàngsters.
1: La llei seca, que va començar el 17 de gener de 1920, es va acabar oficialment el 5 de desembre de 1933, 13 anys després, quan es va ratificar la 21a esmena a la Constitució, que el que feia era revertir la prohibició i permetre de nou el consum legal de l'alcohol. Ara, els grups criminals, no que no van acabar, no. Em temo que encara són allà i, de fet, a tot arreu.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: L'any 1974, Richard Cocciante, cantautor nascut a Saigon i criat a Roma, amb arrels italianes i franceses, va fer el seu gran llançament internacional amb Bella sense ànima, el primer single del seu àlbum Ànima. La cançó va arribar a número 1 de les llistes italianes i va ser un dels temes més venuts de l'any a Itàlia. Es va consolidar com una de les veus més potents de l'italopop dels anys 70 i va establir el seu estil dramàtic i intens. La lletra, jo no sé si la recordeu, parla d'una relació trencada i parla des de l'amargor i el desencís, amb frases que reflecteixen dolor, confrontació, però també un lirisme directe que va despertar el debat en aquell moment, fins i tot amb crítiques de certes organitzacions feministes i censura a la televisió italiana per algunes línies considerades, diguem-ho així, controvertides. La veritat és que aquestes lletres d'aquestes cançons italianes de començaments dels 70 més masclistes no podien ser. I aquí vull fer una consideració. Les crítiques feministes que es comenten avui majoritàriament són posteriors. És a dir, no eren aquestes crítiques un fenomen destacat als anys 70. Quan Bella sense ànima es va publicar el 74, la societat italiana i mediterrània en general tenia uns valors molt diferents i la cançó es veia principalment bé com una balada dramàtica d'amor i ruptura, plena d'emoció, i no hi havia gaire consciència pública sobre aquest masclisme en aquestes lletres de les cançons pop. És que en aquesta lletra quasi que al final s'esdevé una violació. Els adolescents, sí, l'has d'escoltar, Anna. Els adolescents i joves de l'època només sentíem la intensitat i el patiment emocional, però no aquest component de desigualtat o de dominació que ara, amb una certa perspectiva, doncs ja ho percebem. En fi, canviem de tema.
2: Som-hi, doncs. En el 1974, en l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en un ple municipal extraordinari, es va acordar obrir un expedient per a la cessió de terrenys al Ministeri de Justícia destinats a la construcció d'un edifici que acollís els jutjats de primera instància i instrucció i el jutjat de districte. La idea era oferir un servei judicial centralitzat i modern que donés cobertura no només a Arenys de Mar, sinó a tots els municipis del partit judicial número 6 del Maresme i Baix Montseny, que aleshores formaven part del nostre districte judicial. Els terrenys escollits estaven al carrer Santa Clara, just al costat del convent de les Clarisses.
1: On són ara? El que passa que aquell era un edifici llavors modern, perquè es va començar a construir a partir del 74 o 75, i ara ja són els nous i els, esperem, o no, definitius,
2: o no.
1: Ja ho veurem.
2: Ja ho veurem.
1: Abans
2: si
1: la...
2: més no, els hauran
1: sí.
2: d'ampliar.
1: Oh, és possible, és possible. Abans de la construcció, el jutjat estava a la Casa de la Vila, és a dir, on està l'Ajuntament. A les dependències de l'Ajuntament. El nou edifici judicial estava pensat per acollir un jutjat de primera instància i instrucció amb els corresponents habitatges pel jutge d'instrucció i per l'agent judicial que havien d'estar de guàrdia permanentment. Això no ho sabíeu, eh? Això
2: no,
1: dels habitatges?
2: No.
1: Sí. I un jutjat de districte per judicis de faltes i cognicions de baixa quantia. Aquesta configuració amb habitatges incorporats reflectia les necessitats reals del servei judicial i l'organització típica dels anys 70 a municipis cap de partit judicial. Això, sí, després ja es va reestructurar, ja no van ser habitatges per als jutges.
2: Ara deuen ser...
1: Igual que aleshores es feien també les cases dels mestres al costat de les escoles.
2: Sí, exacte. La construcció es va completar més tard, permetent concentrar tots els serveis en un edifici propi, modern i funcional. Aquell projecte va posar les bases de l'administració de la justícia a Arenys de Mar durant tota la dècada dels 70 i 80. Amb els anys, l'edifici va evolucionar. Es van afegir més jutjats, com el jutjat número 2, a finals dels anys 80, moment en què els habitatges interiors van passar a ser exclusivament per als jutges.
1: Sí, sí, l'agent judicial ja estava fora. Dos jutges, dos habitatges. Amb la modificació de la llei de planta judicial de 1989, el jutjat de districte va passar a ser el número 3 de primera instància i instrucció, se'n van fer 3 més, en previsió que més endavant en fossin 8, i s'hi van afegir també 2 penals. A manca d'edifici per encabir tots aquests jutjats de més, es va habilitar l'edifici Xifré, perquè hi poguessin anar els jutjats 4, 5 i 6 i els dos penals. Ara jo, un altre dia, ja explicaré la història de com vam haver de sortir d'allà per potes el 1990.
2: Finalment, el 2004, es va inaugurar la nova ampliació que encara avui acull el Tribunal d'Arenys de Mar i altres òrgans judicials del partit.

0: sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: L'any 1974, l'artista espanyol Manolo Otero va causar un gran impacte amb aquesta cançó que acabem de sentir, Todo el tiempo del mundo, una adaptació amb lletra del tema instrumental Soleado, que es va convertir en un autèntic fenomen de vendes a Espanya i a Llatinoamèrica i va passar setmanes senceres al número 1 de les llistes a finals de 1974 i a començaments de 1975. Otero havia nascut a Madrid el dia 25 de juny de 1942, era fill d'un baríton d'òpera i una actriu i ja havia desenvolupat una carrera com a actor de teatre, de cinema i de televisió abans de triomfar com a cantant. També era llicenciat en filosofia i lletres. Va utilitzar aquesta veu profunda i seductora, tant cantant com quan recitava, per donar un to molt personal i molt emotiu a Todo el tiempo del mundo, un tema romàntic a mig camí entre la balada i el pop recitat. De fet, tot i que Otero no es va convertir en una gran estrella global, va tenir diversos èxits arreu del món hispanoparlant durant els anys 70 i 80, com Què he de hacer para olvidarte, Bella mujer i María no más. I va arribar a actuar i viure fora d'Espanya, especialment a Brasil, on va establir la seva residència i va mantenir una carrera activa fins ben entrat al segle XXI.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Doncs fins aquí ha arribat el nostre temps avui. Ja no tenim més temps per recordar històries passades o per escoltar més cançons d'aquell temps en què encara tenim la mirada adolescent o descobríem el món dels adults. La setmana que ve, més. Passarem per la fundació d'un partit polític que ha estat clau tots els anys de la transició. Convergència Democràtica, ja us ho explicarem.
1: Ja ho trobarem la setmana que ve. Aquests i d'altres temes. Ara ens conformem amb dir-vos adeu i en desitjar-vos un bon cap de setmana. En directe ens trobareu tots els divendres a les 11 del matí. I, naturalment, teniu el podcast a radioarenys.cat. Només cal clicar a la carta i buscar el programa La banda sonora de la nostra vida. Ara sí, que passeu un esplèndid cap de setmana.
0: Adéu-siau, a reveure.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze de Safaja, del municipi, i diverses un càmping i diverses cases esparcides pel terme municipal, pel foc forestal que s'ha declarat precisament en aquesta zona. Es fa per una qüestió, sobretot, d'evitar la mobilitat, i Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de tot aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Per ara, la situació del foc és que els bombers estan prioritzant les tasques d'extinció a la part més activa, ubicada cap al flanc esquerra de l'incendi, una zona pedregosa que alenteix la progressió de les línies i on es generen rodolaments. Hi ha unes 31 dotacions terrestres de bombers i 6 mitjans aèris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment, com us dèiem, aquest flanc esquerre. A causa d'aquest incendi està tallada la BB-1341, precisament a Sant Quirze de Safaja. Segons dades provisionals d'agents rurals, l'incendi afecta una superfície d'unes 7 hectàrees de vegetació. Precisament per incendis com aquest es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I en afectacions, seguim repassant que el servei de Rodalia s'ha estallat per una incidència en la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11, entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu mentre DIF treballa en una solució al problema. Hi ha pàgina de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys, acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar aquest home que anava en patinet i va fugir. Per una altra banda, aquesta nit de Sant Joan s'ha saldat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Encara en plana de successos, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic al concert que la banda va fer el dimarts a Vilassar, al Maresme. La banda explica que van decidir suspendre aquest espectacle després que l'acció reproduís fins a 3 vegades. I en plana cultural, les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi vellenc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit del 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre, i la colla jove Xiquets de Valls han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I avui a les 8 els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el 5è partit per intentar guanyar el títol de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys. In olden days, a glimpse of stocking was a looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Molt bona nit i sigueu benvinguts i benvingudes al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a la música i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Des d'ara i fins a les 10, aquí us estarem acompanyant amb melodies de musicals de Broadway, del West End de Londres o fins i tot de musicals que s'han fet aquí a casa. A les vies del so, en Joan Bosch, i aquí rere els micros, aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent. El passat dia 21, concretament quan faltaven 3 minuts per 3 quarts de 5 de la matinada, tenia lloc el que coneixem com a solstici d'estiu, que és el dia més llarg i la nit més curta a l'hemisferi nord del nostre planeta, i amb el qual començava un any més l'estiu. L'estiu que serà el protagonista del programa d'avui, i és que avui escoltarem cançons de musicals que estan relacionades d'una manera o altra amb aquesta estació de l'any que acabem d'encetar i que finalitzarà el 22 de setembre, que serà quan comenci un any més la tardor. Però encara ens queden 87 dies per gaudir d'ell i també per patir-lo i sofrir-lo, perquè l'estiu és una estació de l'any amb moltes coses positives, però també en té de negatives, o més que negatives, molestes, com la calor, les picades de mosquits o meduses, els aires acondicionats massa forts, o les quantitats de gent i més gent que hi ha per tot arreu. Ja se sap, a l'estiu tota cuca viu, i és ben cert que poblacions com la nostra, amb platges i amb brisa marina, doncs poblacions com la nostra es multipliquen per 2 o per 3 cada estiu. I pels carrers, les places, la riera o les platges, hi ha moltíssima més gent de la que corre habitualment per la nostra Gaia Vila a la tardor, a la primavera o a l'hivern. Coses positives moltíssimes en té l'estiu. Algunes amb nom de sant. Sant Joan, Sant Pere, Sant Zenon, Sant Roc, festes majors arreu de la comarca i arreu de Catalunya, festivals de música per parar un carro, festivals de teatre com el Grec, on es podran veure alguns, tot i que pocs, musicals, concerts a l'aire lliure de gèneres ben variats com el nostre Festival de Jazz, que aquest any arriba a la 33a edició, festes de carrer, festes i més festes. L'estiu en si és una festa i també una època de l'any en què la majoria de treballadors i treballadores s'agafen els seus dies de vacances i, per tant, fan festa de la feina. L'estiu és una explosió de llum i d'alegria per tot arreu, i també de calor. Déu-n'hi-do la calor que ja fa aquests dies, i això que només acabem de començar. I parlant de començar, comencem ja amb el programa d'avui. Deixem-nos de tantes elucubracions i anem per feina. I ho farem escoltant una cançó que el que ens ve a dir és que quan arriba el mes de juny, després del març, l'abril i el maig, hi ha una gran explosió de llum i d'alegria que s'escampa per tot arreu i ens fa canviar. Canviar per bé. Això és el que ens diu la cançó "June is busting out all over". El juny s'escampa per tot arreu del musical Carousel, un dels grans clàssics del teatre musical, creat pel duet format pel compositor Richard Rodgers i el lletrista Oscar Hammerstein II, i que es va estrenar a Broadway l'any 1945. Del muntatge original de 1945 és la cançó que ara escoltarem. "June is busting out all over". El juny s'escampa per tot arreu.

La nit de Sant Joan, que podríem dir que d'una manera o altra marca l'inici de l'estiu i que a més és una nit màgica, a la qual tradicionalment s'han associat qualitats fantàstiques i sobrenaturals, la nit de Sant Joan és el tema unitari del musical Nit de Sant Joan dels de Goy de Gom, un musical que agrupa una sèrie de cançons, històries i escenes amb el fil conductor d'un fullet inspirat en el Puck del somni d'una nit d'estiu d'en William Shakespeare. Amb cançons compostes i escrites per en Jaume Sisa, aquest musical es va estrenar a l'hivern del 1981 al Teatre Romea. Tot i la freda rebuda per part del públic i de la crítica especialitzada, Nit de Sant Joan és un dels èxits més notables del teatre musical català. Amb aquest muntatge, de Goy de Gom va recuperar, revisar i modernitzar el gènere de la revista, molt popular en l'escena barcelonina a la primera meitat del segle XX. A més, Nit de Sant Joan va significar l'aposta definitiva pel llenguatge del musical com a mitjà per arribar al gran públic, fent un teatre popular de gran qualitat. En paraules d'en Joan Lluís Bozzo, l'obra, després d'Antaviana, va significar el pas decisiu del teatre parlat al teatre musical, d'una obra de teatre amb cançons a una comèdia musical. Gràcies a l'obra, els membres de Goy de Gom, tot i la poca formació en dansa, música i cant, es van convertir en actors de teatre musical, actors que cantaven, ballaven i interpretaven. De Nit de Sant Joan, l'any 2009, en Carles Alberola en va fer una revisió i adaptació nova, suposo que amb el beneplàcit dels de Goy de Gom i d'en Jaume Sisa, i noves generacions que no havien vist l'espectacle dels 80 van poder gaudir d'aquesta nova versió del 2009, de la qual ara n'escoltarem la cançó La primavera i l'estiu. Una cançó amb un cert ritme de rumba, interpretada per en Jofre Borràs, l'Anabel Tutusaus i la resta del repartiment d'aquest espectacle. Escoltem-la.

L'estiu, una època de revetlles i de platja. I bé, la revetlla de Sant Joan, dels de Goy de Gom, ara ens anem a una platja. Ens anem a una platja d'Atlantic City. Atlantic City és una ciutat de l'estat de Nova Jersey, als Estats Units. Doncs ens anem a aquesta platja, a una platja d'Atlantic City, i concretament a la primera dècada del segle passat, que és on succeeix part de la història i de l'acció del musical High Bottom Shoes, sabates altes de botons o amb botons. Un musical que es va estrenar a Broadway l'any 1947 i del qual en vam parlar amb més detall al programa que vam dedicar al calçat dels musicals. Un programa que podeu escoltar a la web de Radio Orange, on hi trobareu penjats tots els programes que hem emès al llarg d'aquesta temporada. En aquesta platja d'Atlantic City, on hi ha moltes casetes de fusta d'aquelles de principis del segle XX, on la gent anava a canviar-se de roba, s'hi troben un reguitzell de personatges, entre els quals hi ha banyistes de tota mena, policies, un parell de pillos i un goril·la que, tot i que no canta com tots els altres membres del repartiment, sí que es marca uns quants passos de ball enmig d'una gran coreografia, perquè sí, aquest musical en aquell moment que es va estrenar l'any 1947 va brillar sobretot pels seus grans números musicals amb moltíssima gent al damunt de l'escenari i la presència també d'un goril·la. D'aquest musical n'escoltarem la cançó, ara a continuació, una cançó titulada On a Sunday by the Sea, un diumenge prop del mar, del musical High Bottom Shoes, amb música d'en Jules Stein i lletres d'en Sammy Cahn.

L'expressió que més direu, millor dit, que més direm al llarg de tot l'estiu i que més sentirem dir, són només dues paraules. I pareu bé l'orella i compteu la de vegades que ho direu o ho sentireu dir. Les paraules en concret són quina i calor. I l'expressió quina calor, amb un uix, un uf, un ai, un mare de Déu, un redeu, un collons o un dimonis al davant, o un que fa al darrere, serà una de les més repetides de tot l'estiu. I qui ho sap, si també de part de la tardor, que tal com està el temps, sí, fa calor, fa calor, fa molta, molta calor, i això no ha fet més que començar. Potser és el canvi climàtic, tot i que hi ha qui el nega. Potser és que és l'estiu i ha de fer calor, com a l'hivern fa fred. Sigui com sigui, fa calor, molta calor, i ens hem d'hidratar, refrescar, guarir-nos del sol, anar ben fresquets de roba i cuidar-nos, sobretot cuidar-nos que no patim una insolació. Doncs on fa molta calor, on fa molta calor, massa calor, és el musical Kiss Me, Kate, un musical amb música i lletres del gran Cole Porter, i del qual en vam parlar el programa que vam fer dedicat al teatre. I entre totes les cançons que té aquest musical, de totes les cançons que té, n'hi ha una que ens diu que fa massa calor. Massa calor. Massa. It's too darn hot. Fa massa calor. Per tant, agafeu el ventall, el pai-pai, el vano, poseu-vos ben a prop del ventilador o engegueu l'aire condicionat i anem-la a escoltar.

Les nits d'estiu són màgiques, o això diuen. Hi ha qui durant una nit d'estiu coneix algú i aquell algú es converteix ben aviat en un amor d'estiu. Un d'aquests amors que duren el que dura l'estació més calorosa de l'any. Sobre les nits d'estiu i l'amor d'estiu de dos adolescents tracta la cançó que ara escoltarem. Noches de amor, la versió en castellà de la coneguda Summer Nights del musical Gris, del muntatge que es va poder veure l'any 2011, primer a Barcelona i després a Madrid. Una versió que va anar a càrrec de la Coco Comín, que va ser qui va dirigir i produir aquell espectacle.

espectacle. Un espectacle va estar protagonitzat per la cantant Edurne, en el paper de Sandy, i el polifacètic actor maresmenc de Mataró, en Jordi Coll, en el paper d'en Dani Zuko. L'acció de Gris, tot i que s'emmarca dins el curs acadèmic del Rydell High School, aquest institut on van estudiar, o on diuen que van estudiar la Sandy, en Dani, els seus col·legues i les Pink Ladies, lògicament el curs acadèmic comença a la tardor. Però només començar el curs sona aquesta cançó i ells recorden tant ella, la Sandy, com ell, en Dani, com van passar l'estiu, com van ser les seves nits d'estiu, i recorden aquell amor d'estiu que van viure els dos protagonistes d'aquest musical. Noches de amor, del musical Gris, amb les veus de l'Edurne i en Jordi Coll. Escoltem-lo.

0: Hi ha a qui li agradaria viure un amor d'estiu amb tanta passió com la de la Sandy i el Denis Uko. Un amor d'aquells inoblidables que, tot i que la història d'amor no arribi enlloc, això que t'emportes i, com diuen en castellà, que me quiten lo bailao. Hi ha també a qui li agradaria viure un estiu i gaudir plenament de l'estiu perquè precisament no ho ha fet mai, ni tampoc sap com és realment això que anomenem l'estiu. L'Olaf és un ciutadà del regne d'Arendel, un indret on només hi ha fred, gel, glaç i neu. En definitiva, un regne d'hivern. L'Olaf no ha sortit mai d'aquest regne i un dels seus somnis és en algun dia algun lloc on hi hagi sol, on faci calor i sigui estiu. Però l'Olaf no és un ciutadà qualsevol, no. L'Olaf és un ninot de neu i ningú gosa dir-li què passaria si realment ell visqués plenament l'estiu. L'Olaf és un dels personatges principals del musical Frozen, amb música i lletres del tàndem format pel matrimoni López, Robert López i Kristen Anderson López, basat en la famosa pel·lícula de dibuixos animats del 2013 de la factoria Disney. Una pel·lícula també adaptada en versió teatral com La Sireneta, La Bella i la Bèstia, El Rei Lleó o L'Aladín. Aquest musical es va estrenar a Broadway l'any 2018 i el 2021 es va poder veure també al West End de Londres. De la versió original de Broadway, ara n'escoltarem la cançó In Summer, a l'estiu, interpretada per en Greg Hildreth, que era qui donava vida a l'Olaf, el ninot de neu més carismàtic de la factoria Disney.
1: Really? I'm guessing you don't have much experience with heat?
2: Nope. But sometimes I like to close my eyes and imagine what it'll be like when summer does come.

0: the cold are both so intense, put them together, it just makes sense. Winter's a good time to stay in cuddle, but put me in summer and I'll be a happy snowman. When life gets rough, I like to hold on to my dream of relaxing in the summer sun, just letting off steam. Oh, the sky will be blue, and you guys will be there too, when I finally do what frozen things do in summer.
1: I'm gonna tell him.
2: Don't you dare.
0: In summer.
3: Frozen, la pel·lícula i el musical basat en ella, Frozen està basada en un conte d'en Hans Christian Andersen, escrit el 1844, que es titula La reina de les neus. Un conte molt refrescant per llegir ara a l'estiu, que potser podeu trobar a la biblioteca o a la biblioplatja. Parlant de llibres, l'any 1908, l'escriptora Lucy Maud Montgomery va escriure una novel·la d'aventures, amb una nena pèl-roja i òrfana com a protagonista, que actualment és ja un gran clàssic de la literatura juvenil. El títol original d'aquesta novel·la del 1908 és Anne of Green Gables. Aquí la coneixem com a Anna de las Tejas Verdes o Anna de les Teules Verdes. D'aquesta novel·la se n'han fet diverses pel·lícules, sèries de televisió, algunes amb actors i d'altres d'animació, i també, com no, versions teatrals. Algunes únicament de text i també un musical. Un musical en composició musical de Norman Campbell i lletres del mateix Norman Campbell, juntament amb la seva muller, l'Elaine Campbell, en Don Harron i en Mabor Moore. Un musical que es va estrenar l'any 1965 a Canadà, al Festival de Charlottetown, i que el 1969 també es va poder veure a Londres. Actualment es pot veure a Ontario, al Canadà, on es podrà veure fins a finals de la tardor. Per tant, si algú que ens està escoltant se'n va de vacances a Canadà, i concretament a Ontario, ja ho sabeu, preneu nota i podeu anar a veure aquest musical, el musical de l'Anna de les Teules Verdes. Si bé l'Olaf de Frozen no sabia què era l'estiu, l'Anna de les Teules Verdes no sap què és un gelat. No n'ha tastat mai cap, no sap quin gust té, ni quina textura, ni com es menja. Això li ho explicarà la seva millor amiga, la Diana, i li traurà tots els dubtes que pugui tenir amb la cançó que ara mateix escoltarem, que es titula Ice Cream, gelat.

I que bons que són els gelats, amb galetes, amb cucurutxo o amb terrina, boníssims, boníssims, la veritat, boníssims. I a més són tan refrescants, que bons, de xocolata, de vainilla, de festucs, de nata, de maduixa, de síndria, uf, de tants de gustos i tots tan bons. Que bons, oi, Joan? Sí, sí, en Joan fa que sí amb el cap i a més treu la llengua. I bé, nosaltres estem arribant a la recta final del programa i en un programa dedicat a l'estiu no ens podem oblidar d'una cançó dedicada a l'estiu que amb el pas del temps s'ha convertit en un gran estàndard de jazz i ha estat interpretada per un munt d'artistes. La cançó és Summertime, una ària composta el 1935 pel gran George Gershwin per a l'òpera Porgy and Bess. Una òpera que va trigar molt a ser estrenada als Estats Units, però que abans va tenir un gran èxit als països on va ser representada, i aviat la cançó Summertime va fer-se molt popular, fins a tal punt que va ser adaptada i adoptada com a estàndard de jazz. Aquesta cançó ha estat interpretada per grans artistes de tots els temps, destacar les versions que d'ella en van fer l'Ella Fitzgerald i la Billie Holiday, dues joies, la veritat, però també va ser interpretada per artistes tan dispars com, escolteu bé els noms que diré, la Nina Simone, la Mahalia Jackson, en Paul McCartney, en John Coltrane, la Mina amb M, la italiana, en Duke Ellington, en Miles Davis, la Janis Joplin, la Nora Jones, l'Annie Lennox, la Nati Peluso, o una de les darreres versions, la més recent, ha estat la que l'any 2020 va fer la Lana del Rei. Nosaltres, la que escoltarem avui, potser no és la millor versió que s'ha fet mai d'aquesta cançó, però pertany a un muntatge que es va fer de Porgy and Bess a Broadway. Un muntatge en un format més musical que operístic. Es va poder veure a Broadway l'any 2012 i va estar protagonitzat per l'Audra McDonald i el Norm Lewis en els papers de Bess i de Porgy. A ells dos pertanyen les veus que ara mateix escoltarem cantant la cançó Summertime. Escoltem-la.

I no sé com ens ho hem fet, però ja estem acabant el programa. Ens queda només un tema musical, ens queda molta estona per les 10, però bé, nosaltres acabarem ja. Acabarem ja perquè a vegades el programa se'ns fa llarg, a vegades se'ns fa curt, el temps a la ràdio és or. Però bé, us explico. Fins aquí el programa d'avui que hem dedicat a l'estiu, als musicals, i que esperem que us hagi agradat. Encara ens queda temps per escoltar un últim tema musical, i això sí, pel tema musical que queda, us torno a demanar que torneu a agafar un vano, un ventall, un pai-pai, que torneu a engegar el ventilador, que poseu l'aire condicionat, perquè ens acomiadem de vosaltres amb una onada de calor. Una onada de calor, que és el títol de la cançó que ara escoltarem i amb la qual posarem punt i final al programa d'avui. Heat wave, onada de calor, en anglès, pertany al musical A Thousand Cheers, que traduït al català podria ser com Mentre milers aplaudeixen, un espectacle que es va estrenar a Broadway l'any 1933 amb música i lletres del gran Irving Berlin i amb llibret de Moves Hart. Es tractava d'una revista musical que combinava gags i esquetxos satírics amb números musicals molt originals i creats amb molt d'enginy. També hi havia espectacle, també hi havia números de màgia i números d'equilibrisme posats en a la mateixa revista. Sí? No escoltarem la Heat Wave original del 1933, perquè tot i que l'hem trobada, sona que jo crec que us faríem una mica de mal a l'oïda, sinó la d'una reposició que es va fer d'aquest espectacle a Broadway l'any 1998. Doncs jo crec que no tenim massa cosa a dir. A la part tècnica, en Joan Bosch, i rere els micros, en Jordi Serra Ribugent, qui us parla. Us donem les gràcies si ens heu estat escoltant fins ara i ens acomiadem per avui de tots vosaltres. I us esperem el proper dijous a la mateixa hora, aquí el Tot ens va bé de Ràdio Arenys, i dir-vos que el proper dijous, 3 de juliol, serà l'últim programa de la temporada. I serà un programa diferent al que de ben segur us esperaríeu com a programa de final de temporada. I no us puc dir gaire cosa més, només que el de la setmana que ve serà un programa molt xulo o molt xurro. Sí, com ho sentiu. Serà un programa molt xulo o molt xurro, perquè farem un experiment. Tindrem un convidat especial. I, a més, ho deixarem tot a l'atzar. I callo ja d'una vegada, que de ben segur que voleu escoltar aquesta última cançó que us tenim preparada, que és el Heat Wave, onada de calor. I només us afegiré el que dic cada setmana, quan m'acomiado del programa. Bona nit, que descanseu, i fins la setmana que ve. Avui pleguem una mica abans, però és que ja no tenim més cançons. Mira, avui el temps se'ns ha passat volant, Joan. Vinga, fins la setmana que ve, a l'últim programa de la temporada.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
2: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers es mostren optimistes amb l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès, que esperen poder estabilitzar durant aquesta mateixa tarda. Ho ha explicat des del lloc de control Robert Zaera, cap de suport del dispositiu d'extinció. Segons precisament ha indicat, els dos primers terços del flanc dret i del flanc esquerre estan en vies d'estabilització i la quarantena de dotacions que treballen al lloc actuen amb contundència al cap i l'última part del flanc esquerre per evitar que s'obri sobre la població de Sant Quirze. Zaera també ha subratllat que es manté el confinament preventiu a l'espera de l'evolució del foc i ha demanat a la població que s'informi d'aquesta evolució a través dels mitjans oficials. Per ara, l'incendi ha afectat 14 hectàrees. Precisament per incendis com aquests es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de comarques de Catalunya, de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament per veure l'evolució de les temperatures, que és precisament el que marca aquest Pla Alfa, repassem les properes hores, el temps i també de cara a demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
2: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Joan, que ens ha de venir amb una temperatura igual d'alta que els últims dies, de fet ja al matí, està despertant francament xafogós a moltes comarques i la tarda tornarà a portar valors per sobre dels 40 graus a l'ombra en alguns indrets de les comarques de Ponent. També aquesta tarda, novament, algunes tempestes al Pirineu, les més probables al Ripollès, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, en molts casos tempestes amb força vent i alguns núvols baixos o alguna boira i tot en alguns racons de la costa, especialment aquest matí cap a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
1: Hi ha afectacions al servei de Rodalies. S'ha estallat per una incidència a la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu. I passem a cultura, ja que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi vallenc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove Xiquets de Valls, per la seva banda, han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en esports, avui a les 8, en bàsquet, caixa o faixa pel Barça, que juga el partit de la final de la Lliga ACB al Palau Blaugrana davant el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: English Center patrocina aquest programa.

Bona tarda. Benvinguts a un nou programa de Sisè Parla. Avui parlarem sobre l'assetjament escolar. Avui serem la Lilian i la Romeixa, que fan l'entrevista, la Noa, que fa el debat, i jo, l'Aniol, que fa la presentació. Abans de començar, posarem la primera cançó.

Radio Arenys. Música, música, música. Radio Arenys és la primera en música.

0: Després d'aquesta cançó anirem a l'entrevista que, com abans ja us he comentat, la faran la Lilian i la Romeixa. Bona tarda.
1: Bona tarda. Avui a l'entrevista tenim el Brian Giner, activista contra el bullying i creador de contingut. Bona tarda, Brian. Estàs preparat per la primera pregunta?
2: Primera pregunta. Quan vas començar a patir bullying?
3: Doncs mira, jo vaig començar a patir bullying a primària, sobretot en el moment d'infantil, on no era un bullying com a tal de pel·lícula, sinó era, bàsicament era un aïllament pràcticament total pel grup classe, i on no sabien incloure'm dins dels grups o directament, sobretot jo ho recordo molt a finals d'infantil, sobretot a I5, on no em deixaven aquestes joguines per jugar al pati, que, bueno, potser sembla una tonteria, no?, però ser l'únic que quan feien un grupet per jugar estava exclòs, no?, doncs, bueno, en aquell moment no feia mal, sinó que em molestava, i amb el temps, en perspectiva, dic, ostres, no?, si ara li fan al meu fill, a mi em faria molt de mal veure-ho.
1: Segona pregunta. Què vas sentir quan vas començar a patir bullying?
3: La veritat és que quan em feien bullying no sentia res. Al final, és a dir, sí que és veritat que la continuïtat d'aquest bullying era puntual a l'inici, després sí que ja era bastant més seguit, però el fet que me'l fessin pràcticament cada dia era una continuïtat que jo ja vaig normalitzar. No sé si és que era un tema de fer-me el fort o d'intentar passar o no sé. Però jo recordo que, bueno, em feia mal, sí que és veritat que em molestava moltes vegades, però volia mirar per una altra banda i dir, bueno, va, passo, perquè és que, si no, és que és jugar al seu joc, no? Sobretot més a primària, quan ja tenia una edat més adulta. I recordo que el primer que vaig sentir, doncs, bueno, no? Com comentava, doncs possiblement aïllament, també aquesta soledat, no? aquesta soledat continuada. Però, bueno, ja et dic, que va ser una miqueta més quan vaig ser més adult, que sí que vaig notar ja més sentiments, no? Sobretot per un tema emocional.
2: Tercera pregunta. Què pot fer una persona que pateix bullying?
3: A l'actualitat, una persona que pateix bullying té moltes més eines que quan jo ho patia, principalment perquè ara hi ha protocol, cosa que a la meva època no. També hi ha molt professorat, podria dir que pràcticament tot el professorat que surt de la universitat ara avui dia està preparat i coneix i sap què és el bullying. Llavors això també és un hàndicap molt positiu perquè poden tallar d'arrel, no?, aquesta problemàtica i poden ajudar moltíssim. Però sobretot si una persona a l'actualitat està patint assetjament, denunciar-ho públicament a la família, a tutors, a profes, i si no vol fer-ho perquè té por, li pot comentar a una persona que li tingui molta confiança, un amic o una amiga de veritat, i que pugui fer aquesta ajuda, no?, per ell o per ella. Al final, els observadors som tothom, som tots, i crec que podem parlar, no?, també, i podem ajudar de moltes maneres. No fa falta que vagi la persona que ho ha patit directament. Podem fer-ho també als observadors, en aquest cas. I m'atreveixo a dir que moltes vegades ajudem molt més als observadors que en un altre perfil.
1: Vale. Quarta pregunta. Què creus que podrien fer les escoles per acabar amb el bullying?
3: A les escoles poden fer moltes coses. La primera és activar el protocol quan s'ha d'activar. Aquí també tenim un problema d'arrel, i és que no hi ha recursos, i això també és un problema molt gran perquè, bueno, activar el protocol implica persones, implica seguiment, i aquest seguiment moltes vegades no es pot fer perquè no hi ha personal professional o directament no hi ha professional. És que és una vergonya, no?, la situació que hi ha avui dia, igual que amb els batlladors, amb els TIS, tot el personal PAS i docent. És una vergonya que el que sigui essencial avui dia per l'ensenyament, al igual que per la salut, estigui una miqueta amb l'aire, no? Està un núvol, i tot i que tothom és conscient i sabem el problema, no es fa res o no s'actua, no? És una vergonya, la veritat.
2: Què creus que guanya aquestes persones que fan mal als altres?
3: Doncs la persona que ho fa no sé què guanya. Jo crec que és un tema d'ego, és un tema de fer mal. Ho he parlat moltes vegades a xarxes. Jo crec que els nens no són dolents en moltes ocasions. Algunes sí, però jo crec que a la gran majoria no. Molts també tenen motxilles, llavors, bueno, si guanyen alguna cosa, Jo crec que mai ho sabrem, o almenys jo no ho sé, dels meus com ho feien, perquè mai m'ho van dir i tampoc m'interessa en aquell moment, la veritat, ni ara tampoc. O sigui que, no sé, jo crec que els hi agrada moltes vegades ser mal o ho veuen com una cosa normal, el fet de matxacar algú o fer mal o fer-lo petit, és una vergonya. Tot i que, bueno, jo crec que a vegades també no hem de parlar de la víctima per dues parts. Al final, a vegades la persona que ho fa també és víctima, a vegades. Que quedi clar la paraula a vegades, que també a xarxes em diuen borrades també amb aquest tema i de veritat, és que s'ha d'aclarir tot molt.
1: Vale. Per tu, quina etapa ha sigut més dura, l'escola o l'institut?
3: Per mi, sense dubtes, l'etapa més dura o més difícil va ser a l'institut amb creus, tot i que a primària sí que em va passar alguna coseta també molt heavy, no? Que em van llençar de l'escala, que ho he dit sempre, o em van fer moltes petites coses que al final eren molt greus. A l'institut recordo que era, bueno, era una selva, o sigui, és que de fet, tinc com una taca allà, no?, molt gran, i no recordo molta cosa del trauma que per mi va ser, imagina't, si és que jo vaig acabar l'ESO i ja no vaig tornar a una aula com a alumne. O sigui, ja no he tornat a trepitjar una escola com a alumne. Després, com a professional, sí. Llavors, bueno, és una taca que queda per sempre.
2: Setena pregunta. Què creus que haguessis necessitat per afrontar el bullying?
3: Doncs jo crec que en aquell moment el que hagués necessitat hagués sigut el suport per part de l'escola o per part dels professionals. A primària no vaig tenir cap ajuda més enllà de la meva família i alguna persona que estigués allà, que entenés el problema i que no digués que són coses de nens o directament que mirés cap a una altra banda, no? Jo crec que donar importància a la realitat, al problema i a les conseqüències, no? Jo crec que en aquell moment era molt important i cap profe fins a finals de secundària em va ajudar. Llavors em va faltar molt de carinyo o algú que m'entengués al centre.
1: Si tinguessis l'oportunitat de parlar amb una persona que pateix bullying, què li recomanaries?
3: Doncs ja he parlat més d'una vegada amb una persona que estigui patint assetjament escolar i sempre els dic que sisplau, que demanin ajuda i que no vegin que hi són els problemes. Al final el problema no és de la persona que ho està patint, sinó és de la persona que ho està fent i és molt important que ho vegin d'aquesta manera perquè és que és una problemàtica molt gran el fet de que aquesta normalització del bullying, no? que jo deia abans, faci que tu et creguis a tu mateix que és el... que ets el problema, no? Que ho fan per la teva, perquè és culpa teva o perquè, bueno, pues, alguna cosa has fet, no? Llavors, crec que és superimportant donar educació, en aquest cas, des d'aquest punt de vista, i explicar-los, no? Que sempre ho han de denunciar, que no han d'estar mai, mai, mai de la vida silenciats, perquè al final, si no, guanya l'altra banda, i no és just. No és just perquè estem lluitant perquè això pari, no? O perquè s'aturi. Ojalà, per sempre, tot i que, bueno, és difícil si no diem prou, no? Llavors, bueno, doncs què faríem, no? Si estem al carrer i estem veient una baralla, no? Doncs trucar a la policia i demanar ajuda. Doncs també, si ens ho estan fent a nosaltres en primera persona, hem de demanar ajuda i ho hem de fer. Al final, aquesta és la idea.
2: Molt bé. Novena pregunta. Per què vas decidir de gran fer-te activista de contrabullying?
3: La veritat és que vaig crear contingut o vaig començar a fer contingut amb referència al ciberbullying i al bullying per una arrel del que jo vaig patir. Al final crec que la història del meu contingut, sobretot el meu Instagram, està fet per poder arribar, no?, a aquesta gent que de veritat en algun moment ho ha patit o està patint i puguin veure aquesta progressió, no?, aquesta superació personal meva de l'assetjament, no? De no tenir res a tenir-ho tot ara, bueno, no tot, però ja m'entens, al final el fet de poder fer o compartir aquesta superació com una història de vida, ostres, jo crec que és molt maco, molt bonic, i per una persona que ho estigui patint ara avui dia, em pugui veure com a referent de dir, coi, si el Brian ho ha fet, per què jo no ho puc fer, no? Aquesta és la idea, aquesta és la idea. No és per fer influencer ni fer res d'això, que arriba sol al final, però la idea principal de les meves xarxes sempre han sigut això, no? Que la persona que ho estigui patint o que ho hagi patit digui, si el Brian ho ha fet, jo també ho puc fer-ho. Jo també tinc un camí, tinc una història per explicar, puc fer el que em proposi, puc fer el que vulgui, amb tema de constància, lluitar i superar. Que al final aquesta també és el meu missatge, no?
1: Perfecte. I per últim, què penses sobre el ciberbullying?
3: Doncs el ciberbullying avui dia és, jo crec que una de les problemàtiques més grans que hi ha a la societat, perquè ens trobem en molts perfils, sobretot de persones que són avui dia creadores de contingut, que poden parlar, poden fer el que vulguin, insultar, fer bullying, ciberbullying, i no tenen cap mena de conseqüència. Això és un problema, jo crec que, molt gran. També el tema de no tenir cap identificació com el DNI per poder entrar o crear-se unes xarxes socials, que em sembla també un escàndol. Sense dubtes, el ciberbullying és un gran problema, perquè no el pots tallar tan ràpid com a l'aula, no? Ara no només t'ho fan a l'escola, sinó que t'ho emportes a casa, t'ho emportes de vacances, a la teva habitació, al teu llit, el tens sempre a sobre. Llavors, tenir cura de les xarxes, tenir cura del que es fa i del que es diu dins és, jo crec que també, molt important, sobretot per les famílies. És una eina molt perillosa, el telèfon mòbil i les xarxes, tot i que no se sàpiga o no es conegui tant, però tenir un control del nostre infant és essencial, no? Sempre dic, no?, aquesta frase que sembla com molt, molt burra, però és que és una veritat. Tu deixaries el teu fill sol o sola que anés al parc? Veritat que no, perquè hi ha molt... poden passar mil coses. Doncs per què pot estar l'habitació tancat o tancada amb el seu mòbil, amb accés a internet? És pràcticament el mateix. Llavors, tenir cura, perquè el ciberbullying avui dia és una de les principals causes de l'assetjament, i aquí sí que tenim molt control les famílies. Aquí hem d'anar amb molt, molt de cuidado.
2: Moltes gràcies. Fins aquí, gràcies per atendre'ns i per la teva lluita del bullying.
0: I després d'aquesta entrevista tan interessant, posarem la segona cançó.

0: música. Sintonitza la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Primera en música.
1: És l'hora del debat al sisè Parla.

0: I ara anirem al debat d'avui, que ens el presenta la Noa.
1: Hola, bona tarda. Avui parlarem sobre el bullying amb els meus companys i companyes. Què és el bullying per vosaltres, Lilian?
2: Per mi el bullying és una cosa molt dolenta. És, no sé, és com que et fa molt de mal i és com que de vegades vull que pari d'existir el bullying perquè hi ha nens i nenes que estan molt malament, estan molt tristos per aquest tema.
1: Què faríeu si coneixeu el cas de bullying?
3: Jo crec que el que faria és intentar estar al seu costat, intentar estar sempre que ho necessita, i si és algú que és molt extrem, pues llavors incloure els mestres, a la directora, el que sigui, però amb ajuda d'algú.
1: Què penseu sobre el bullying?
0: Jo penso que és com una arma molt poderosa contra els nens que pateixen perquè se'ls arruïna la vida, perquè sempre t'estan fent coses, sí, fent coses i fent-te la vida impossible.
1: Què us ha semblat el llibre Invisible? Vale, Lilian?
2: Doncs a mi el llibre d'Invisible m'ha semblat una cosa que, encara que sigui un llibre, pot ser que estigui inspirat en alguna cosa de la realitat, i això no m'agrada gens pensar això, perquè penso que algun nen pot estar patint el mateix que està patint el protagonista del llibre d'Invisible.
1: Romeisa?
3: Jo crec que en que sembli que en el llibre sigui una mica exagerat, un conte, a mi em sembla que milions de persones, en que no siguin extremes com això, pateixen una meitat que assembla això. O sigui, el llibre fa referència molt bé al cas d'avui en dia, perquè és cert, en que moltes vegades els llibres expressen coses que nosaltres no podem expressar.
1: Coneixeu algun cas de bullying?
2: Doncs jo ara mateix no conec ningú.
1: Romeisa?
3: Potser conec alguna, però potser no m'he donat compte, però encara no, ninguna.
0: Jo tampoc.
1: Per què creieu que les persones fan mal a les altres? Romeisa?
3: Potser és algú que ells mateixos no es donen compte que fan mal als altres. Potser és com algú que ho fan el dia a dia i no es donen compte que estan fent malament als altres, sinó que pensen que, bueno, que la persona a l'altra no ho tomarà bé, que no pensen als altres, únicament ho fan perquè ni pensen que ni farà mal ni farà bé. O sigui, ho fan perquè sí, jo crec.
1: Lilian?
2: Doncs jo penso que perquè poden ser nens que tenen un trauma de l'infància i per oblidar-ho i així disfruten fent mal a les altres persones perquè no siguin ells els únics que tenen aquest trauma, o també perquè es senten sols i l'única manera que tenen de deixar aquest sentiment de banda és fent mal als altres.
1: Aniol?
0: Jo crec que és perquè ells volen que els altres pensin que tenen més poder i els

0: tingui més por i, bueno, això.
1: Per què creieu que costa tant parar el bullying? Romesa?
2: Jo crec que costa tant parar el bullying perquè és una cosa que tu, no és un objecte que tu pots fer que desapareixi. Són persones i és com que no pots parar la persona a menys que parlis, a menys que la persona et comprengui, a menys que facis alguna cosa d'aquestes perquè la persona et comprengui, alguna cosa que diguem als profes i ho pari. Així tant, com que és una persona, és un ser humà, és difícil de fer que pari perquè no és un objecte, no es pot fer parar perquè sí.
1: Lilian, per què creus que costa tant parar el bullying?
3: Doncs perquè els nens de vegades tenen tanta por perquè les persones que l'estan fent mal poden dir, per exemple, si ho dius a alguna persona et faré més mal. Llavors aquest nen s'ho creu i no li diu a ningú, per tant ningú ho sap i el bullying no para fins que el nen doncs digui ja fins aquí.
1: Quin consell donaria a la persona que pateix bullying?
0: Que ho digui als altres, demani ajuda, perquè si no ell sol li seguiran fent i amb ajuda segurament es solucionaria.
1: Lilian?
3: Penso el mateix que la Niol i també que no estiguin tant de temps com a la seva habitació sense dir-li a ningú. Pot ser que si estan tot el rato allà, els seus pares diguin «Ah, està cansat» o no sé què, però no, és que està trist i això també ho hem de fer mirar una mica.
1: Gràcies per respondre les meves preguntes.
0: Ara, després del debat, posarem una nova cançó.

Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

fins aquí el programa de Sisè Parla sobre el bullying. Moltes gràcies per escoltar-nos. Per acabar, posarem l'última cançó d'avui. Adeu!

0: moltes.
1: Gràcies per escoltar-nos.
2: Espero que us hagi servit i us hagi agradat.
0: Gràcies per escoltar-nos.
3: Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a un altre programa.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys, la primera. Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
2: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
1: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
2: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Ràdio Arenys.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, la primera.

Escolta Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
7: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
6: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
7: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Si busques bona música, escolta'ns. Ràdio Arenys. La primera.

0: Ràdio Arenys.
1: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
2: Com pot ser, si sempre feu fotos?
1: Sí, però no són de veritat.
2: I si li regalem un reportatge?
1: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
2: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
3: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
4: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
3: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
5: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Un incendi crema des de primera hora de la tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers treballen per estabilitzar-lo amb 25 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. Al centre de control hi tenim en Jordi Givert, dona conidenca. Bona tarda, Jordi, com està la situació ara mateix?
2: Bona tarda, doncs. Fins ara han cremat unes 14 hectàrees, la seva majoria de massa forestal, un incendi que s'ha originat a tocar d'una parada d'autobús propera al càmping L'Illa d'aquesta localitat del Moianès i que, segons l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, hauria estat originat per una acció humana. Els agents rurals estan investigant, però tot apunta que podria ser una petard o bé una cigarreta mal apagada. A partir d'aquí, l'incendi ha provocat que s'hagi hagut de confinar tota la població del municipi per precaució i per agilitzar la feina dels bombers en extingir aquest incendi que de moment encara no està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi. Seguirem amb atenció l'evolució d'aquest incendi aquí des de la xarxa. Precisament per incendis com aquest es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I seguim repassant afectacions, en aquest cas, que s'ha restablert la circulació a les línies R2, R2 Nord, R3 i R11, segons ha informat fonts de Renfe. L'R2 i l'R2 Nord i l'R11 estaven tallades entre Sants i Montcada i Reixac per una incidència a la infraestructura. Un cop recuperada la marxa dels combois, la freqüència de pas es recuperarà de forma progressiva. I parlem en clau cultural, i és que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major d'aquest mateix municipi, la diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls ha portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb un 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre, i la colla jove Xiquets de Valls ha tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en plana esportiva, en bàsquet, caixa o faixa avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. I ho fa a partir d'ara mateix. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci aquest cinquè partit. I l'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final a la pista del Liceo. I fa poc han arribat a l'aeroport del Prat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Ràdio Arenys, la primera música.
1: Nostres.

0: Aviam, un, dos, tres, i ja som tots.
1: Ràdio Arenys, la primera.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

L'última drecera, trepitja fort, però no miris mai enrere. Tot depèn de com el vent trenqui totes les promeses. Si estem aquí tenim la sort de poder créixer, de trencar tots els silencis que ens cremen i que ens pesen. Vida, m'ho dones tot.

Cada nit és diferent. Mai saps com serà, però les recordem totes. Sobretot si sonen així de bé.

0: Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.
1: Si t'agrada, es diu Radio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. A Sant Quirze s'afaix a la comarca del Moianès. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal que crema des de primera hora de la tarda. Al centre de control hi tenim en Jordi Gibert, d'Ona Codinenca. Bona nit, Jordi. Com està la situació per allà?
2: Bona nit, doncs efectivament està estabilitzat. Els bombers han aconseguit rodejar el perímetre d'aquest incendi que ja ha cremat 16 hectàrees aquí a Sant Quirze Safaja i que de moment ha permès aquesta estabilització, aixecar el confinament que hi havia a la població per agilitzar les tasques d'extinció dels mateixos bombers. Un incendi que ha començat a primera hora de la tarda i que fins ara encara continuen treballant una vintena de dotacions dels bombers i també 6 mitjans aeris. Per altra banda, tot apunta que hauria estat, segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, un element pirotècnic, el que hauria originat a prop d'una estació d'autobús del municipi aquest incendi forestal.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi. I precisament es manté per incendis com aquest activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament repassant aquest Pla Alfa, que és per les temperatures, repassem les temperatures de la jornada d'avui de Sant Joan, que ha tornat a superar els 40 graus al Segrià, amb 40,9 graus a Lleida, a la famosa quart dia consecutiu que superen els 40 graus en aquest estació. Alguns sectors també de les comarques del nord-est avui han registrat el dia més calorós del que portem d'any, amb 38,6 graus a Girona. I canviem de terç i parlem de successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 12 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet per un camí prop de la Nacional 230 Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar aquest home que anava en patinet i va fugir. I anem a la plana esportiva, perquè l'Igualada es va proclamar ahir campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceo a la tanda de penals i remuntar-se una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la noia feia 29 anys que no aconseguien aquesta fita i demà a la capital, a Igualada, celebraran aquesta fita històrica. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: comença a viure.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Molt bé, va. Vinga, va.

Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Cada nit és diferent. Mai saps com serà, però les recordem totes. Sobretot si sonen així de bé.

0: 91.2 FM.
1: De nit també t'acompanyem. Ràdio Arenys.
2: La Rosalía.

El que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sonar del dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: De nit, també t'acompanyem.
1: Ràdio Arenys. De nit, també amb tu.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
5: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Els bombers han estabilitzat a les 8 del vespre el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha començat a 2:15 i ha afectat 16 hectàrees de superfície, majoritàriament forestal, segons estimacions provisionals. L'incendi ha obligat a confinar la població del municipi i d'un càmping pròxim al lloc on ha començat aquest incendi. En total, unes 700 persones han estat confinades. Un cop s'ha estabilitzat, les flames s'ha aixecat el confinament, però una compareixença davant dels mitjans, Joan Reyes, sotinspector dels bombers, ha recomanat no acostar-se a la zona afectada per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Per la seva banda, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, ha dit a l'ACN que l'origen del foc pot haver estat una burilla mal apagada o un petard. I el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil donen per finalitzada l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes d'avui s'han registrat al Segrià, a Lleida la Famosa, amb 40,9 graus de temperatura, i al Carràs, que l'ha seguit amb 40,7 graus de temperatura. Des de diumenge, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès a 209 persones per sobretot aquesta calorada. I passem en plana de successos, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut precisament a prop de Lleida, a Torreferrera, a un camí prop de la Nacional 230, un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet durant la revetlla de Sant Joan. Avui a la matinada els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. I el grup Fades denuncia una agressió homòfoba amb llançaments de gels per part d'algunes persones del públic del concert que la banda va fer el passat dimarts a Vilassar de Mar, al Maresme. La banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. I en cultura, les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi vallenc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove Xiquets de Valls ha tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en plana esportiva, l'Igualada ha arribat durant aquesta tarda a Barcelona al Prat, després de proclamar-se campió de l'Hockey Lliga i fer-ho després de 29 anys que no aconseguien aquesta fita esportiva. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.

A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de concerts.

A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de terrassetes.

Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys.

Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Ràdio Arenys.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
2: Benvinguts una vegada més a una nova edició de Perifèries. Tenim, com sempre, l'Aleix Salari al control de so, aquí el Jordi Tortós, qui us parla, i per endavant un programa que avui dedicarem a un dels nostres formats favorits, el de l'art de la versió.

I per començar, un tema, un reggae, que segur que us sona perquè el compositor, evidentment, era Bob Marley. Però abans de Bob Marley la va enregistrar aquest senyor, Johnny Nash, el que acabem d'escoltar. Johnny Nash és tot un personatge. Era un músic de Texas, nord-americà, que va ser un dels abanderats del reggae o un dels primers homes importants en donar a conèixer l'estil del reggae. Ell va començar gravant a l'any 57, imagineu-vos. I això està gravat al 72, un any just abans que Bob Marley l'inclués en el seu primer àlbum internacional, cinquè de la seva discografia, que es deia Catch a Fire. I, en definitiva, aquell àlbum començava amb aquesta cançó, que Johnny Nash sempre donava al seu reggae un toc molt dolç, molt pop, molt personal. I parlant de personalitats, hi ha una enorme, és la de Serge Gainsbourg.

l'inefable Serge Gainsbourg a l'any 79 va fer aquest àlbum que es deia Aux Armes, etc., en el que incloia aquest tema del mateix títol, que no és altra cosa que la versió de la Marsellesa. Això sí, tenia al seu costat músics dels Wailers, les veus de Rita Marley, de Marcia Griffiths i també el treball de Robbie Shakespeare, tot un luxe d'àlbum que ha passat sempre desapercebut i que és una magnífica mostra del que va ser el caràcter inefable, insisteixo, de Serge Gainsbourg. Més inefables, Nina Simone, per exemple, que el 69 feia una versió ni més ni menys que dels Bee Gees.

És una llàstima que el temps s'hagi devorat, diguéssim, en l'oblit, el disc aquest que es deia To Love Somebody, igual que aquesta cançó dels Bee Gees, que va publicar Nina Simone per RCA, pel segell RCA, a l'any 69. Hi havia versions de Bob Dylan, així com una versió del Susan de Leonard Cohen, i sobretot un parell de versions dels Bee Gees, curiós, en clau soul, una clau molt concretament soul, d'una època en la que el soul, perdoneu per la insistència, dominava perfectament tota la música negra. I ja que parlàvem de Leonard Cohen, que potser ell ha estat un dels artistes més versionats de tots els temps, fins al punt que l'any 2006 li van dedicar tot un documental i un concert en el que es basava aquest documental, en el que els convidats interpretaven temes del gran Leonard Cohen. Aquí tornem a trobar a Teddy Thompson, el fill de Chris Thompson, i de la seva dona, evidentment, la cantant i compositora també, Linda Thompson, i feien una versió realment extraordinària d'un dels clàssics del repertori de Leonard Cohen, un tema que era Tonight Will Be Fine.

I aquesta és una magnífica versió de la Prospectiva Nevsky, un tema original de Franco Battiato que l'any 85 una, per nosaltres, molt desconeguda intèrpreta i pianista italiana, Alice, va enregistrar en un àlbum que es deia Io Ieli Rubati. I la veritat és que és una dona que ha continuat una carrera molt interessant, però poc reconeguda més enllà de les fronteres italianes. I és també el que passa, perquè les perifèries estan plenes de versions, de bones versions i de bons intèrprets que no han aconseguit trencar fronteres i l'èxit més o menys internacional. És el cas d'Elisa Bassange, que és una intèrpreta nascuda a Berlín l'any 74 i que ha publicat una autèntica quantitat de discos i de cançons perifèriques dins sempre de l'àmbit del jazz contemporani. I en aquest àmbit ha portat cançons pop o cançons procedents del rock a aquest registre jazzístic. També ha gravat discos amb el seu propi trio i, en definitiva, continua sent una dona molt admirada en l'àmbit centroeuropeu, però que tampoc ha aconseguit trencar aquestes fronteres. Elisa Bassange, el 2015, va publicar un àlbum que es deia Canyon Songs i en aquell àlbum trobem una magnífica versió de Tom Waits, el tema Blue Skies.

Doncs ahir ja està la versió del Blue Skies de Tom Waits a càrrec d'Elisa Basensch, una cantant alemanya nascuda a Berlín l'any 74. I si hi ha una ciutat digna de ser la ciutat de les versions, com la ciutat de la música, aquesta és New Orleans. I a New Orleans, Dr. John Mac Rebernack reconstituïa fa molts anys un dels clàssics del repertori del blues sureny, el Good Night Irene, interpretat l'any 92 per Dr. John.

0: Un magnífic Dr. John McRaveneck amb una versió a l'any 92 en un àlbum que es deia Going Back to New Orleans, d'un dels clàssics del repertori del blues del sud, un tema de Lead Belly, el Good Night Irene. I abans escoltàvem Alice interpretant a Franco Battiato. Doncs ara anem a escoltar Franco Battiato en un dels LPs que va dedicar a fer versions a una de les cançons més reeixides de Premiata, Foneria de Marconi, un tema de Franco Musida que es deia Impressioni di Settembre en la versió de Franco Battiato.
1: Quante gocce di rugiada in

Song to the Siren, la cançó de la sirena que interpretava en aquest cas Sheila Chandra. Song of the to the Siren és una de les millors cançons probablement de la música popular de la segona meitat del segle XX, un tema de Tim Buckley que han enregistrat moltíssimes, moltíssimes altres veus, però aquesta de Sheila Chandra és realment particular i molt especial. La cantant hindú, anglo-hindú, que malauradament el 2010 va haver de deixar de cantar, afectada per una malaltia neurològica que li va afectar inclús la parla. Una autèntica pena. I Valerie June, l'any 2021, va fer una versió d'un tema també fantàstic. Ja sabeu que ens agrada molt a nosaltres Nick Drake i el seu llegat. Doncs Pink Moon, una de les seves cançons mítiques, la va versionar Valerie June, la cantant de Tennessee, fa ja algun temps, va ser el 2021. El tema aquest, Pink Moon, és sens dubte també dels altres temes inoblidables de la segona meitat del segle passat.

les versions sempre aporten alguna cosa nova a les cançons, precisament. Pink Moon és un dels clàssics de, com deia, de Nick Drake, però en aquest cas Valerie June, respectant profundament la melodia de la cançó, aporta aquesta veu tan seva, tan personal i tan única, com ho va fer també ja fa molt de temps, a l'any 85, Marianne Faithfull, agafant Bob Dylan i agafant aquesta clàssica, o una de les peces clàssiques del seu repertori, el Visions of Johanna.

Marianne Faithfull, sempre impressionant, amb aquesta versió de Visions of Johanna de Bob Dylan. I més versions de Bob Dylan també trobem a l'any 81 a les mans de Keith Jarrett, que va incorporar al discurs del jazz una perspectiva molt ampla amb cançons com aquest, o aquesta versió també de Dylan, del Mike Baker Pages.

Keith Jarrett, des de l'àlbum de l'any 81 que es deia Somewhere Before, una versió del Mike Beck amb My Back Pages de Bob Dylan. I un altre dels seus deixibles, podríem parlar amb un altre pianista del jazz més contemporani, Brad Mehldau, feia el propi amb ni més ni menys que David Bowie. Feia una versió del Life on Mars...

Brad Meldow interpretant a l'amic David Bowie amb aquest Life on Mars. I nosaltres ja marxem, sense acabar el programa, i l'última versió d'avui la deixem a les mans o a la veu de Dana Gavansky, aquesta cantant canadenca de família sèrbia, que ens recupera aquella versió que hem sentit moltes vegades del Robert Wyatt, però, millor dit, de Chic, que també interpreta Robert Wyatt, però anem a escoltar el Last I Am Free per Dana Gavansky. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Ràdio Arenys.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el DF.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.